Si vols posar-te en contacte amb Luisa Rodríguez, envia el teu e-mail a luisarodriguez@momentos.fm. Per parlar, 93 270 3777 i 93 270 3778.

Momentos, un programa de confidències a Viva Veu, a COPE Catalunya. Junts fem ràdio. Compartim Momentos.

0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Parlarás amb un amic.
2: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
1: Ens agrada escoltar-te.
3: Momentos, un programa de confidències. A viva veu.
4: Momentos.
0: Momentos con Luis Rodríguez.
4: Momentos con Luis Rodríguez.
0: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez. Momentos con Luis Rodríguez.
4: Momentos con Luis Rodríguez.

0: Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: I a la consellera d'Educació, Esther Niubó, se li acumulen els problemes. Aquesta tarda, de fet, el Parlament haurà de donar explicacions per la polèmica per les proves PISA. El per què Catalunya ha quedat fora de la comparativa internacional dels resultats de 2025. El motiu és un error en la selecció dels alumnes que van fer l'examen. Se'n va excloure un 23% quan l'OCDE només permet arribar al 5%. La Generalitat atribueix el desajust a una confusió a l'hora d'aplicar els criteris d'exempció dels alumnes, tenint en compte que va coincidir també el fet de fer aquestes proves PISA amb altres proves d'avaluació que seguien unes normes diferents. Això fa, en tot cas, que les dades no siguin estadísticament comparables amb les de la resta de territoris de comunitats autònomes d'Espanya i també de la resta de països. Tot i les crítiques de l'oposició, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Niubó.
3: Vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: Junts i Partit Popular demanen que s'assumeixin responsabilitats, mentre que el Departament d'Educació ha obert una investigació interna per aclarir què va fallar i evitar que una situació com aquesta es torni a repetir. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:51 d'aquest dilluns en què el sol serà el gran protagonista pràcticament tot Catalunya. A primera hora, això sí, encara hi haurà alguns núvols baixos a punts al litoral i del quadrant nord-est i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que en principi no han de deixar precipitacions destacables. Pel que fa a les temperatures, les mínimes, es nota que han estat més baixes. S'ha tingut una nit molt agradable. Les màximes, doncs la calor tornarà a guanyar protagonisme, s'arribaran als 36 graus a punts d'interior i també de ponent. Tenim ara a Barcelona 25 graus, 22 a Tarragona, 17 a Lleida, 18 a Girona i 12 a Andorra la Vella. Pel que fa al trànsit, hem de destacar aquestes aturades per accedir a Barcelona per la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també a la P7, al tram de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, però també a Barberà en sentit Girona. I així mateix destacarem que en un vehicle avariat hi ha retencions importants, retencions de 8 quilòmetres entre Montmeló i la Roca del Vallès. D'accés a Barcelona també hi ha cues a la B23, al Papiol i a Sant Feliu, a la C31 a Hospitalet, així com a la C32 a Sant Boi, i també hi ha trams d'intensitat, com no, a totes dues rondes. I a partir d'aquest dilluns tornen a casa una altra part dels veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet, un retorn que es continua fent de manera esglaonada i a mesura que els tècnics van certificant que els edificis són segurs després de les obres que s'estan fent allà per la línia 9 del metro. Però de forma paral·lela, els afectats també preparen el front judicial. Una tercera part dels veïns ja s'han integrat en una plataforma que impulsa una reclamació col·lectiva contra la Generalitat com a promotora de les obres. Reclamen indemnitzacions pels desperfectes als habitatges, els danys personals i psicològics, les pèrdues econòmiques dels comerços i també per la possible devaluació dels immobles. Ho explica l'advocada dels afectats, Carmen Pérez Pozo, qui deixa clar que l'important pels seus clients és la seguretat de que no tornarà a passar.
4: Demanem que sigui una compensació per als que donin seguretat, perquè el que més preocupa no és els diners que es puguin treure, sinó és la seguretat de que això no tornarà a passar, de que el seu patrimoni no es devaluarà i a més de que totes aquelles despeses que tenen, que han tingut, siguin compensades.
2: Els advocats començaran aquesta mateixa setmana a reunir-se amb cada família i cada comerciant per quantificar els perjudicis i preparar les reclamacions. I també recollim la preocupació que hi ha per l'augment dels ofegaments aquest estiu. Per això els socorristes reclamen més recursos, més personal i també més prevenció. Denuncien que treballen amb plantilles insuficients, jornades poc adaptades a les altes temperatures i que massa sovint les seves advertències no són escoltades. També reclamen que el salvament deixi de dependre tant d'empreses privades i que les administracions apostin decididament per la prevenció. S'ha de tenir en compte que, segons el govern, des del 15 de juny i fins al 24 de juliol han mort 24 persones ofegades a Catalunya. 13 a les platges, 8 a les piscines i 3 en aigües interiors, si no tenint en compte la mort d'un jove de 25 anys al riu Segre a Camarasa. Temps ja pels esports i t'amplia aquesta informació el Víctor Navarro. Molt bon dia.
0: Bon dia. El Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per una setmana de pretemporada a St. George's Park, que és la seu de la selecció anglesa. Ja s'enfrontaran al Birmingham aquest divendres i el proper dilluns al Preston. Aquest partit a porta tancada. Els dos equips són de segon anglès. El dubte és si viatjarà Ter Stegen, si encara no ha tancat la seva sessió a l'Ajax. Si ho farà, qui encara està lesionat, Fermín López, s'incorporarà també Rafinha i viatjarà des d'un inici Karim Adeyemi. És que de Barcelona han lesionat Frenkie de Jong. Ha parlat avui al partidazo Eric García.
1: Sí, está claro que al final no me puedo quejar del palmarés que tengo hasta el día de hoy, pero bueno, creo que obviamente todo jugador lo que quiere es ganar títulos y para eso estamos. Por suerte o por desgracia, tanto me puedo incluir a mí, tanto yo como Ferran, estamos colados de espantos, que dirían, y al final nuestro trabajo es jugar a fútbol, que creo que es un privilegio. Las cosas, siempre he dicho que pueden salir mejor, pueden salir peor, pero siempre hay que estar ahí con la actitud, y al final no es casualidad de que el gol que en este caso nos da el Mundial pues la haya metido él.
0: I el dimarts viatja l'Espanyol també a Anglaterra. Tenen dos amistosos, el Barlen i el Middlesbrough. El Girona avui pot fer oficial la renovació també de la seva llegenda Cristian Estuani per una temporada.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
8: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal. De la mano de Roberto Toro somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
9: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
10: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
11: Atracón de Champions, empezamos.
12: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
13: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
14: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
13: Máster Universitario en Radio COPE.
14: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
15: No sabemos cuál será la gran noticia del verano.
16: Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada?
17: Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no?
18: Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas.
15: Pero sí, ¿dónde escucharla?
19: ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados!
15: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Escuchas COPE.
20: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

0: decía esta mañana comentando el asunto con Ángel Correas que quizá también deberíamos empezar más allá de las políticas económicas que puedan hacer falta, ¿no? Del debate que esté en la calle, también a hablar un poquito de lo bueno que tiene también pues la maternidad, la paternidad, ¿no? Porque a veces hablamos siempre desde el punto de vista negativo y se nos olvida a menudo hacer esa divulgación que también la tiene, ¿no? A nivel positivo dentro de la sociedad, no sé cómo ve esto.
1: Sí, sí. Los países que mantienen, lo que pasa que es muy difícil compararnos con ellos, pero hay algunos países que mantienen unas tasas de maternidad y de fecundidad altas. Algunos son países exóticos, digamos, como Mongolia, uh-huh. Otros son países no tan exóticos, pero son muy particulares, como Israel. Y en ambos la idea de tener hijos está muy valorada socialmente. En España yo diría que no tanto. La prueba es que mucha gente no tiene hijos. Ahora, ¿cómo se plantea un debate y cómo se recupera la valoración de tener hijos? Eso son palabras mayores. Yo no sé cómo se puede hacer. Desde luego lo que no encaja con eso es una discusión pública en la que continuamente se están señalando los costes de tener hijos y no las necesidades de tenerlos o las ventajas de tenerlos.
0: Efectivamente. Juan Carlos Rodríguez, investigador de la Dirección de Estudios Sociales de Funcas de la Fundación de Cajas de Ahorro. Un placer que hayamos estado analizando estos datos, preocupantes sin duda, pero de los que hay que hablar para precisamente empezar, por lo menos, a plantear estas cuestiones para poner soluciones. Gracias.
1: Desde luego, gracias a vosotros.
0: Enseguida tu COPE cercana y estamos de vueltas con la última hora de la situación de incendios. Más de 170.000 hectáreas en lo que llevamos calcinadas de verano.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: Hay tardes para desconectar y tardes para descubrir.
4: ¿Pero por qué los nórdicos son siempre los más felices? A mí esto me tiene muy despistada. Yo no sé si es el frío el que da la felicidad.
2: Este verano sigue conectado a la tarde de COPE, de lunes a viernes de 3 a 7.
4: ¿Eres de los que madruga por gusto o de los que sufre tremendamente cuando se tiene que levantarse una...
2: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
7: valorado
6: en España. Vaya temazo, valorado.
7: Y otra,
6: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
8: COPE Catalunya y Andorra.
3: Estàs informat.
9: Què tal? Com esteu? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. I davant d'un capítol amb el que comencem a xerrar avui i obrim aquest migdia. Parlem d'unes quantes coses, però d'entrada hem de parlar del tema de la setmana, possiblement del mes. És curiós perquè l'anunci es va fer divendres i a les portes de l'agost. És a dir, més o menys inhàbil i un divendres que està per davant un cap de setmana. M'estic referint a l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Això sabia des de fa 4 mesos, Fa temps que sabia que això ja era així. I es va anunciar divendres, cap de setmana per davant, ja sabeu que això sempre calma una mica les aigües, i l'agost, que és un mes, doncs, vacacional, per excel·lència, Podem parlar que seria encara el més rei. Bé, de què va tot això? La consellera d'Educació, Esther Niubó, farà compareixença aquesta tarda al Parlament per donar explicacions després del que acabo de dir, que Catalunya hagi quedat fora de la comparativa internacional de les proves PISA. Davant d'això, ens podem fer moltes preguntes. Moltes preguntes. Què ha passat exactament? no m'atreveria a dir incompetència, però sí hi ha una errada realment important aquí. Vull dir, és una qüestió claríssima, no estic exagerant, però que això passi quan hi ha tantes persones dedicades a aquest tema és, crida molt l'atenció. Bé, bàsicament els resultats no seran vàlids, però per què? I sobretot, insisteixo, per què ningú això ho va detectar abans? Per què tot això no va detectar abans? Però anem a entrar en matèria i primer, la primera aclaració que volem fer per tots, i per tots nosaltres i per tots vosaltres, és per què Catalunya ha quedat fora de l'informe PISA. Que tot s'ha de dir, no és que fossin especialment brillants els darrers informes. Més aviat, els mitjans, el darrer informe PISA, tothom ho va catalogar de desastrós, desastrós. Això obriré una porta a la conspiranoia, però no entraré en aquest tema, que m'encanta entrar en conspiranoies, però no entraré en aquest tema. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
10: Què tal?
9: La primera pregunta que et faré és per què, què ha passat perquè Catalunya quedi fora de l'informe PISA?
10: A veure, no és que els alumnes catalans hagin suspès les proves PISA, eh? El problema és que la mostra ja no és representativa i, per tant, l'OCDE considera que els resultats no es poden comparar amb els de la resta de països, amb els de la resta de comunitats autònomes, ni amb els d'edicions anteriors. Efectivament, en l'última edició, Catalunya estava a la cua en aspectes com la comprensió lectora o, sí, sí, o les matemàtiques, però a la cua no només dels països de l'OCDE, sinó també d'Espanya. Moltes vegades només estaven per sota Ceuta i Melilla, que això també és per reflexionar. Però tot arrenca, en aquest cas, amb la selecció dels alumnes. Les proves PISA es fan sobre una mostra d'estudiants de 15 anys escollits de manera aleatòria, però l'OCDE només permet excloure un màxim del 5% dels alumnes seleccionats. A Catalunya, en canvi, aquí rau el problema, algú se li va passar la mà, se'n van excloure 591, és a dir, gairebé un de cada quatre. Estic parlant gairebé un 25%.
9: Gairebé un 25%.
10: Un 23% en concret. I aquí ve la gràcia. La majoria eren alumnes amb necessitats educatives especials.
9: Vaja.
10: Però també n'hi havia un domini insuficient de la llengua o que finalment no van fer la prova. O sigui, intentes que la cosa no quedi tan malament o intentes millorar, bueno, que això ho fan suposo a tot arreu, no? Intentar maquillar, a veure, buscar una mica una prova més reixida, no? Una mostra més reixida. Però clar, un 5%, aquí estem parlant de gairebé un 25%, una quarta part.
9: Jo no vull ser mal pensat, però evidentment, suposo que això es feia amb bones intencions, això és el que vull pensar, però estem parlant d'un 25% dels alumnes, molts d'aquests amb necessitats especials.
10: Efectivament.
9: Aquí queden encara, s'obren més portes i més preguntes. La famosa escola inclusiva, tan criticada per molts professors, no pel sí, no pel fet de l'escola inclusiva, que insisteixo, és una molt bona idea, però per portar a terme aquesta bona idea calen mitjans. Si no, no fem res i veig que d'entrada de les proves PISA traiem alumnes amb necessitats especials.
10: I això fa que els estudiants que sí que van fer l'examen doncs ja no siguin com representatius del conjunt del sistema educatiu català i per aquest motiu l'OCDE invalida la comparació internacional. Les notes es publicaran igualment dins l'informe d'Espanya, però com dèiem no servirà per comparar Catalunya ni amb altres comunitats ni altres països, ni fins i tot amb resultats d'anys anteriors. I la gran pregunta ara és, i suposo que això és el que intentarà respondre la consellera d'Educació, Esther Niubó, que Déu-n'hi-do,
9: Déu-n'hi-do. Sí, sí. La que li toca ara a l'Esther té la marinera.
10: És com que ningú no va detectar aquest desviament a temps, si va haver confusió, perquè això és una de les qüestions que s'havia apuntat, un problema tècnic, una incidència tècnica es va dir, i si va haver confusió entre els criteris d'exempció de les proves PISA i els d'altres avaluacions escolars que es feien aquells mateixos dies i que són molt més flexibles. Això és l'explicació que va donar en un moment el Departament d'Educació, aquesta incidència tècnica, i que potser això, el fet de, no, d'haver coincidit diferents proves amb diferents característiques, doncs havia tingut alguna cosa a veure. També s'haurà d'aclarir, evidentment, qui havia de supervisar tot el procés i per què els mecanismes de control van fallar. Evidentment, aquí ara tothom va mossegar, tothom, vull dir, l'oposició, que demana responsabilitats.
9: Sí, sí, home, s'entén això, però possiblement primer abans de demanar responsabilitats i dimissions, que això és molt ràpid de dir, cada cosa a su tiempo. És a dir, primer hem de conèixer què ha passat. primer què ha passat i després què cal fer perquè no torni a passar. Això per començar i després buscar responsables.
10: Josep Miquel.
9: Explica'm.
10: Hi haurà dimissions, potser, o cessaments, però...
9: A veure què li carreguen al mort.
10: Un tècnic.
9: Exacte, a veure què li carreguen al mort, a veure què li carreguen al mort. Un tècnic de no sé quin departament que va tocar un botó que no era.
10: Bàsicament.
9: Bé, avui, ara, demanarem opinió i parlarem amb el senyor Andreu Navarra, d'entrada del sindicat ESPEC, perquè ens expliqui el tema. Després, a la una, parlarem també amb els directors, perquè els directors de centres són els que primer han rebut el cop. És a dir, el marrón, d'entrada, el departament li ha passat als directius dels diferents centres. I clar, els directors dels centres, el primer que han dit, no, ega, és que nosotros nos hemos enterado por la prensa de todo esto, no sabem i estem, de fet, obeint ordres, bàsicament, i normes, no? No anem per iniciativa. I clar, parlem de 51 centres, que 51 centres no es poden equivocar, s'equivoca un o dos, 51. Però d'entrada anem amb els professors i tenim al telèfon el senyor Andreu Navarra, d'ESPEC. Andreu, bon dia, benvingut.
11: Bon dia, què tal, com esteu?
9: Encantat de parlar amb tu, Andreu. Quines conseqüències pot tenir que Catalunya es quedi fora d'aquest informe PISA?
11: Home, conseqüències n'hi ha moltes i són catastròfiques. Ens podem passar molts anys sense una avaluació externa, una avaluació normal, habitual, a qualsevol país del nostre entorn, no? Però, clar, tot això, clar, parlaves de conspiranoia, quan hi ha conspiranoies, perquè hi ha un buit d'informació o passen coses estranyes, eh? Aquí realment ja no sabem si riure o plorar, vull dir, i si preguntes cap a on anem, realment anem cap al pedregar més absolut i més profund i cada vegada més escàndols i negligències, no? La paraula jo crec que és negligència, deixadesa, abandonament, no? Deserció de coses que s'han de fer bé, perquè els criteris de PISA, tot això està professionalitzat i està perfectament descrit, no? Tot això causa una sorpresa increïble. Ara bé, no cal fer conspiranoia perquè podem reconstruir els fets, és a dir, venim de PISA 2022, resultats que tots els mitjans van qualificar de catastròfics. El gener de 2025, Salvador Illa signa un contracte amb Andreas Laixa, que és el líder de l'OCDE, que va fundar i organitza les proves PISA. Li paguen 1,5 milions d'euros públics perquè faci un informe. Aquest informe surt fa unes setmanes, on diu que s'ha de garantir una avaluació externa coherent. Bé, quan ve l'avaluació externa, que són les proves PISA, resulta que les hem fet malament, perquè la recomanació de l'OCDE és deixar fora un 5% d'alumnat, ens hem deixat fora un 23% d'alumnat.
9: Clar.
11: És a dir, els criteris... Aquí, i una cosa encara molt més greu...
9: I quan deixem fora un 23%... Perdona que t'interrompi, Andreu, però quan deixem fora un 23% de l'alumnat, estem fent referència a alumnes amb necessitats especials, potser, o...?
11: Correcte, correcte. Estem deixant fora... sense tenir en compte els criteris de la mateixa prova PISA, que ningú l'ha de sacralitzar, la prova PISA, perquè les proves PISA no mesuren sabers de context, mesuren habilitats, competències pràctiques.
9: Entenc.
11: Però no literatura, no cultura, no ciència, sense continguts, diguem que les proves són així. Clar, a veure, excloem el 23% de l'alumnat que considerem, que algú ha considerat, no se sap qui, s'ha d'aclarir això, que no és capaç de fer aquestes proves. Bé, el govern acusa els centres, però 51 centres fan el mateix error.
9: Aquest és el punt. 51 centres no poden fer el mateix error. Que el fa un, dos, potser, però 51?
11: Però és que aquest desgavell, aquest caos total, està afectant fins i tot els tradicionals aliats del departament, que són els equips directius, perquè els estan culpant d'haver fet malament les proves PISA. Llavors hi ha una comunicació d'Àxia, que és l'organització de direccions, dient, però què esteu fent? Per què ens deixeu la patata calenta? Això és un problema polític, no és un problema dels... Vamos, és que això és un disparat.
9: Clar, perquè els centres fan el que diu a les normatives del departament, bàsicament, és això.
11: Ves que això s'haurà d'aclarir, perquè és que ja no sabem qui està fent què ni com. Hi ha una auditoria, però aquí hi ha, és a dir, han caigut, això ja... Aquesta descomposició institucional, després hi ha les conseqüències de l'avaluació externa que ja hem comentat, però després hi ha el problema d'imatge. La imatge de l'educació catalana fa massa anys que és pèssima i això ja està, ja, vull dir, la descomposició és absoluta. Vull dir, hauríem de poder començar a treballar de manera professional i amb els mitjans adequats. Falten recursos, falta de tot.
9: Ja, ja.
11: Què està passant aquí realment? Vull dir, que reaccionin d'una vegada i deixin treballar els docents i que hi hagi avaluacions externes raonables, perquè sabem on estem, tots sabem on estem, però això s'ha de mesurar, comparar. Llavors, aquesta descomposició institucional ja és inaguantable, no?
9: Escolta'm, clar, un cop quedes fora de... No sé si ho saps, un cop quedes fora de l'informe PISA, l'any que ve pots tornar o això ja queda per un 2-3 anys? Com va el tema?
11: Això queda així 2-3 anys. I d'aquí la cosa que no podem provar, que és conspiranoica, d'aquí hi ha sigut una manipulació, una tupinada, una cosa així. Bé, això no hi ha proves, però si hi ha hagut tupinada, pues es podrà demostrar d'alguna manera, no? Ara bé, al setembre sabrem les dades. Dades, a més, sense alumnat amb necessitats especials. No hi ha, la inclusiva els importa un pepino, com venim denunciant des de fa anys. Això és de tot menys inclusiu, aquesta Catalunya.
9: Clar, és el que estava pensant ara quan estaves explicant això, si deixem fora un 23% d'alumnat amb necessitats especials, és que possiblement aquesta escola inclusiva està fracassant estrepitosament.
11: L'escola inclusiva és que és l'abandonament de menors, és treure'ls drets de ciutadania a menors amb necessitats especials. Tothom ha vist les habitacions del Mandala on hi ha gent dibuixant 6 hores. A mi em parlava un professor on em deia que tots els alumnes amb discapacitat els tancaven en un gimnàs unes hores. I això ho denunciem, docents que estan esgarrifats, i això li diu una escola inclusiva. Això és una barbaritat el que hi ha a Catalunya. I aquestes proves PISA són un símptoma més de la barbaritat que s'està produint a l'educació catalana. Les dades, com dic, les tindrem. No sortiran a les comparacions oficials. Però com seran? És a dir, seran apocalíptiques. I si són apocalíptiques, llavors potser això es pot relacionar amb tot el procés, no? Sí. És a dir, s'estaran intentant ocultar dades de la vergonya, però bé, l'escàndol l'han volgut ocultar 4 mesos perquè esclati ara a les portes de l'agost, quan ja no hi ha ningú, però ha esclatat igual aquest escàndol.
9: Ja, ja.
11: I això és absolutament escandalós i deixa l'administració catalana en ridícul, completament en ridícul.
9: Doncs, senyor Andreu Navarra, del Sindicat de Professors de Secundària ESPEC, escolta'm, gràcies per fer la valoració aquí amb nosaltres, molt amable, una abraçada molt forta.
11: Gràcies a vosaltres, una vegada més, i bon estiu.
9: Bon estiu. Gràcies per atendre'm precisament això a les portes... Bueno, tu estàs de vacances, però amb això del tema del sindicat continues fent feina. Gràcies, Andreu. Després, més tard, parlarem també amb els directors, a veure què parlen de tot això, perquè estem davant d'una situació que... És gruixuda, la situació, és gruixuda. I a veure què explica la consellera aquesta tarda al Parlament, perquè serà interessant saber què ha passat. Jo, d'entrada, no sé si es donarà alguna explicació clara, però tant de bo sí. Abans s'arregli tot, molt millor. Va, que de seguida parlarem de malalties rares. No malalties rares, malalties ultrarares. Concretament, una malaltia ultrarara que fa que no puguis menjar. De seguida en parlarem d'això aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem del cor. I si parlem del cor, parlem d'Inscor. Ja saps que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Centre de referència. A Inscor cuiden del teu cor i ho saben fer. Cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I el que és important, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita, doncs, per quan ho necessites. Clar, ràpid, sense demores, és com ha de ser. Bàsicament, tota la informació... per cuidar del teu cor a Inscor, al web inscorbcn.com.
3: Herrera a Cope.
8: Cope Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
12: Cope Catalunya i Andorra.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
15: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
16: Todo el mundo que quiere hacer una dieta súper restrictiva total.
15: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
17: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
15: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
18: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
3: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
2: De lunes a viernes de 3 a 7.
12: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
19: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
12: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
20: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
12: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
21: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
22: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
23: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
21: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
21: Máster universitario en Radio COPE.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.

0: Parlem de la FIPO. Què és la FIPO? La FIPO és la pseudoobstrucció intestinal crònica. És a dir, una malaltia ultra rara que fa que els budells es paralitzin, no es moguin i no puguis menjar. El que menges es queda allà, vull dir, no surt, bàsicament, per entendre's. És una malaltia ultra rara. L'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic que fa una prova per diagnosticar-la i ara ha portat el tema a Europa per sensibilitzar de la situació i fer-ho extensiu. Bàsicament, en què consisteix aquesta malaltia ultrarara? Entrem més en detall i parlem amb la doctora Carolina Malagelada, que del Departament de A veure si ho dic bé, perquè és una d'aquelles paraules difícil. Gastroenterologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ara. Doctora, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, sí.
0: Ho he dit bé?
1: Gastroenterologia.
0: És que a vegades aquests noms se m'atasquen una mica, doctora.
1: Els posem difícils, sembla estressament, eh?
0: Bé, per començar, doctora, en què consisteix la FIPO? Què és?
1: Mira, la FIPO és la forma més greu de dismotilitat intestinal. Aquesta paraula també és una mica rara, però què vol dir? Bàsicament que els budells tenen problemes per moure's. Els nostres budells, quan nosaltres fem la digestió, doncs han de fer com unes contraccions i uns moviments per fer avançar el menjar i després els residus de la digestió.
0: D'acord.
1: I en aquests pacients el budell no es mou de manera correcta.
0: D'acord. Llavors, amb el que això comporta, no? Que el menjar
1: Tot, no
0: es mou, es queda allà parat, no?
1: Exacte, aquest és el principal problema. O sigui, sembla que tinguin una cosa que és una obstrucció intestinal, que potser sona una mica més, no? El tenir... Hi ha persones que per algun motiu se'ls tapa el budell, no? Llavors tenen un quadre doncs, de vòmits, de mal de panxa, de distensió abdominal... Doncs aquests pacients no hi ha cap cosa que físicament estigui tancant el budell, però el seu budell es comporta de la mateixa manera. Llavors doncs, tenen tots aquests símptomes i sobretot doncs, molta dificultat per menjar.
0: L'Hospital de la Vall d'Hebron és l'únic hospital ara mateix que realitza una prova per diagnosticar aquesta malaltia, no? I a més s'ha portat aquesta lluita a Europa per intentar posar almenys algun fil a l'agulla davant de malalties ultrarares com aquesta que estem parlant. Però, doctora, un cop això es detecta, què es pot fer? Perquè no hi ha cura ara mateix.
1: No hi ha cura, és cert. Però també és cert que és molt important que els pacients arribin a centres com el nostre que són de referència, no? Perquè al final el principal problema és quan el pacient no té un diagnòstic, no? Ningú li ha posat nom.
0: Sí.
1: I llavors doncs no s'està fent un tractament adequat, perquè encara que no sigui curatiu, sí que hi ha tractaments.
0: D'acord.
1: Perquè els pacients es trobin millor, clar.
0: Quins tractaments s'apliquen quan... En qüestions de... Ara que estem parlant de la FIPO, evidentment, de la FIPO, què s'aplica aquí?
1: Bé, primer posem tota una sèrie de medicaments per ajudar a que el budell es mogui més. També posem tractaments per evitar que creixin bactèries a dins de tot això, tot aquest residu que tenen a dins. I en els casos més greus, que això, per desgràcia, és ben bé el 60% dels pacients, arriben a necessitar nutrició per vena, és a dir, que no es poden alimentar per la boca i els hem d'alimentar per la vena. I ells mateixos a casa seva es posen aquesta nutrició cada dia durant 12 hores.
0: I dieta serviria en una situació així o no? La dieta tampoc?
1: Sí, o sigui, han de modificar una mica la dieta seva del dia, una mica o molt, perdona, però han de modificar la dieta, però arriba un punt que a vegades ni canviant la dieta no poden alimentar-se i com perden pes i no tenen bona nutrició, tenen que arribar a aquesta nutrició per vena.
0: Clar, perdona si faig unes preguntes, és que em creix la curiositat davant de tot el que m'estàs explicant, per exemple, els casos més greus, no? Que s'han d'alimentar doncs nutrients externs en aquest cas, en vena, per exemple. Clar, quan tu no menges, no afecta també el fet de no utilitzar l'aparell digestiu per fer-lo funcionar? No apareixen uns altres problemes derivats de no alimentar-se amb aliments sòlids?
1: Sí, de fet, aquesta observació que has fet és molt bona i nosaltres recomanem als pacients que per poc que puguin, que alguna cosa mengin cada dia, no? I a part d'aquesta funció, diguéssim, bona pel budell, que necessita que li entri alguna cosa cada dia, també hi ha l'aspecte social del menjar, no? Que això és fonamental, perquè tots el menjar és un moment que ens reunim, no? Habitualment, doncs, amb família, amb amics, té una funció social molt important i si aquestes persones no poden menjar, doncs això també els afecta molt la qualitat de vida.
0: En aquests casos greus suposo que seria una qüestió de, clar, no posar-se fins les celles, en pla sopar de Nadal, però sí alguna coseta perquè la cosa vagi treballant, suposo, no?
1: Així és, exactament. Això és el que els hi dic. Els dic, tu seu a taula i menja alguna cosa. Això és el que els hi dic als pacients.
0: Clar, no deixem d'estar parlant d'una malaltia ultrarara, que és el que és, i ja sabem que la investigació en malalties ultrarares són les que són. Com està l'esperança de que Europa faci cas davant del que ha parlat a l'hospital amb ells? Com ho veus, això?
1: Mira, a nivell europeu hi ha bastant interès amb les malalties rares. Donaven la xifra de que a Europa hi ha 6 milions de persones amb malalties rares en total, no? Entre elles està la CIPO i, evidentment, moltes més. Però si les poses totes juntes, doncs són molts pacients. Mm. I llavors sí que tenen interès, i una de les coses, per exemple, que volem treure d'aquesta visita al Parlament és un registre europeu de pacients amb CIPO, perquè si doncs, ens ajuntem als diferents centres de referència, no, i mm-hmm. ajuntem els nostres pacients, clar, doncs podem aprendre més, podem fer assajos clínics, no, per provar nous medicaments, i és important posar-nos d'acord.
0: D'acord. Doncs, doctora Carolina Malagelada, del Departament de Gastroenterologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, perdona pel nom, que a vegades se m'atasquen una mica. Escolta'm, gràcies per totes aquestes explicacions que ens has donat, i molt amable, i felicitats per la feina que feu.
1: Gràcies a vosaltres, molt agraïda.
0: Una abraçada, cuida't molt. Bé, doncs aquesta és la situació, parlem de la CIPO, en aquest cas, i d'aquestes malalties ultrarrades. Sabeu el que passa amb aquest tipus de malalties? Les xifres són molt fredes. Són extremadament fredes i des de la fredor

0: Tipus de malalties s'investiguen doncs, gràcies a donacions, gràcies a aportacions d'entitats privades, etc, etc, etc. Bé, de seguida parlarem de la població en cadira de rodes. Perquè la població en cadira de rodes es multiplicarà en 10 anys. La situació té un cert sentit comú, eh? Té un cert sentit. Però de seguida en parlarem d'això i de les conseqüències. Les conseqüències seran l'adaptació. L'adaptació ja no només de les ciutats per aquestes cadires de rodes, que ja hauria d'estar fet, moltes ciutats ja estan fetes, Barcelona sí, però si surts de Barcelona la qüestió ja canvia una mica. I sobretot també dels habitatges. Això també hauria d'estar adaptat per aquestes qüestions. Però abans parlem de menjar. Igual després de la xerrada que hem fet, igual no és el moment, però si no teniu cipo, que serà la immensa majoria, doncs podreu gaudir de la carn, bàsicament, eh? Perquè si et ve de gust una carn espectacular a Barcelona, llavors has de conèixer la Cabrera. La Cabrera a Barcelona és l'autèntica graella argentina amb uns talls increïbles i, a més a més de la carn, és l'ambient. Un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que, un cop proves, és que vols tornar sempre. És que parlem d'una carn perfecta. Al teu gust. És la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, per gaudir de l'autèntica graella argentina.
1: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
2: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
3: ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
2: Herrera a Cope.
6: Cope, Cataluña y Andorra.
2: Estás informado.

0: És una qüestió molt clara, tampoc és cap secret, la població, estem cada cop més envellits. És una població que tenim a Espanya cada cop més envellida. És una realitat producte de molts factors. Aquí entraríem a parlar de factors econòmics, entraríem aquí a parlar d'un munt de coses que donarien com a resposta precisament a aquest envelliment progressiu de la població. Això comportarà certes situacions, perquè això ja és una qüestió inevitable i comportarà certes situacions. A part del problema que parlaven abans de les pensions, el problema de les pensions ja, jo no diria problema, és un problema també d'administració dels fons que hi havia per fer les pensions. Això també seria un altre tema. Però del tema que parlarem és de l'adaptació. De l'adaptació. Una població envellida significarà segurament i probablement que es multiplicaran les persones que vagin en cadira de rodes. I això significa una adaptació de la ciutat i dels habitatges. En parlem d'això, i en parlem perquè és una qüestió seriosa. Parlem amb el senyor, amb l'arquitecte Enrique Rovira Valeta, professor de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya. L'Enrique va ser, a més, un dels artífexs de l'adaptació de la Vila Olímpica de Barcelona, quan van ser aquells Jocs Olímpics, de l'adaptació de la ciutat a les cadires de rodes. Va ser el que va també adaptar la Vila Olímpica a la Vila Paralímpica, pels dos. En parlem amb ell, que el tenim al telèfon. Enrique, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable, i per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Clar, jo deies que hi ha una previsió de població en cadira de rodes es multiplicarà en 10 anys.
1: A veure...
0: Per què es diu això, més o menys? Per
1: aquestes,
0: què?
1: A veure... Les dades són molt clares.
0: Sí.
1: O sigui, Espanya,
0: sí,
1: i particularment jo diria Catalunya, amb les dades que disposem, és un dels països del món més envellit i cada vegada més envellit del món. Aquí es viu bé, tenim bon clima,

0: tenim bon menjar i la gent, gràcies a Déu, doncs cada vegada som més grans i cada vegada serem més i més grans. Vale? Mm. Per tant, hi haurà molta gent que per temes de salut o per diversos motius caminarà amb dificultat o inclús hi aniran en cadira de rodes.
1: Clar.
0: I si no, simplement mirin vostès avui en dia ciutats com a Barcelona al migdia que faci un bon sol i veuran la quantitat de gent gran que va pel carrer i la quantitat de gent gran que també va en cadira de rodes, la majoria acompanyats per persones assistents, però això va increixendo sens dubte, perquè cada vegada la gent viu i viurà més anys i per sort tots volem arribar grans, però clar, tenim que pensar en una nova mesura de l'arquitectura que sempre ha estat però que no es tenia suficientment present, que és la cadira de rodes.
1: Clar, i això és un repte important per la ciutat, suposo. Estem adaptats i preparats perquè Barcelona, dins del que hi ha, ostres, no va malament, no?, des d'aquells Jocs Olímpics, el 92, en qüestió d'adaptabilitat, en aquest cas arquitectònica, a cadires de rodes.
0: A veure, jo diria que després d'aquests 30 i pico d'anys des dels Jocs de Barcelona, ja han passat 34, si no recordo malament, que també jo vaig tindre la sort de treballar amb el comitè organitzador i també teníem la mesura de la cadira de rodes, perquè el que teníem era que teníem que fer els Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics en les mateixes instal·lacions esportives, que també van ser olímpiques, i en la mateixa Vila Olímpica, que també va ser la Vila Paralímpica. Per tant, la mesura de la cadira de rodes, el metro 20 de largo per 70 de ancho, perquè quedi clar aquesta nova mesura de l'arquitectura, que en Argentina, bueno, en països latinoamericans es permet metro 20 per 80, perquè allà les portes són més grans que aquí a Europa. No?
1: Sí.
0: Però aquesta mesura, és curiós, no la té present molta gent. Vale? I si la poses, no es nota. Però hi és. Vale? Aleshores, estem veient que cada vegada tindrem més gent gran i cada vegada també hi haurà gent que caminarà més en dificultat, que veurà més dificultat, que sentirà en dificultat i que alguns també aniran en cadira de rodes. Aleshores, el món de l'accessibilitat és un repte més encara ara en aquest segle XXI. I Barcelona ho pot liderar com ho va liderar quan els Jocs. Ara toca la Barcelona de la gent gran.
1: Aquí anava jo. Enric, l'arquitectura del futur serà una arquitectura o ha de ser una arquitectura pensada per la gent gran?
0: Totalment. A veure, perquè tots els oients ens ho entenguin. Jo vaig fer una contra a La Vanguardia que deia "Quiero ir de visita a tu casa". Jo vaig en cadira de rodes i vaig sol, vaig amb una cadira manual. Això era l'any 2004 i estem a l'any 2026. I torno a repetir, ¿puedo te visita a su casa solo y sin ayuda? I la resposta és habitualment no. Per què? Perquè l'arquitectura fins ara es pensava en gent jove. Per què? Perquè les mesures de l'arquitectura sempre han sigut mesures pensades amb el model de Corbusier o de Leonardo da Vinci. I clar, en aquelles èpoques no havia gent gran ni tampoc havia molta gent en cadira. No estàvem, no figuràvem en les mesures. Ara no. Ara l'arquitectura ha de pensar en que tots arribarem a molt grans. Molt grans, no grans, no. Molt grans. I que tots volem fer la vida autònoma i sense ajuda de ningú. Inclús anant en cadira de rodes i tenim que tindre present aquesta mesura, que és la nova mesura de l'arquitectura del segle XXI, el metro 20 por 70.
1: Dóna la sensació, Enric, que es va en el bon camí, no? O no? A mi em dóna la sensació, perquè veus adaptacions, obres al metro, per exemple, ara parlo de Barcelona, en aquest cas, i que ara, quan es fan nous edificis, ja totes aquestes idees estan ja incloses l'accessibilitat. Sembla, anem en la bona direcció?
0: Sí, sens dubte. ha hagut un canvi, imagina't, des de Barcelona del 92 al 26, han passat 34 anys, Déu-n'hi-do com ha canviat Barcelona, no? I àrea metropolitana, i cada vegada més els pobles. A mesura que et vas allunyant de Barcelona, l'accessibilitat va baixant en nivell, això per suposat. Quan més lluny de Barcelona, no és tan accessible als pobles i les ciutats com és la Barcelona i l'àrea metropolitana. Però fallen els detalls. Benvolgut Josep Miquel.
1: Sí.
0: Falta el control de qualitat.
1: D'acord.
0: Falta experts que certifiquin que realment totes les obres que fem, tots som arquitectes, tots ho fem el millor possible, però no hi ha experts en accessibilitat. Falta formació en accessibilitat. Falten assignatures obligatòries en els estudis d'arquitectura, enginyeria, interiorisme, aparelladors, i a més tot el que tingui que veure amb persones. Si tothom vol arribar a gran, ja molt gran, la gent ha d'estudiar en les carreres universitàries, i també m'agradaria que es fes assignatures als col·legis perquè els nens ens vegin doncs que hi ha tot tipus de persones i que tenen les capacitats estupendes o limitades, però poden ser temporalment, perquè a veure, una persona que va embarassada els últims mesos de gestació també necessita que hi hagin les rampes i els ascensors, perquè és que, clar, li va la mar de bé, no? Insisteixo, falta molta, molta formació i falta un control de qualitat amb un celler de qualitat per a aquells que facin inclús més de lo que diu la normativa.
1: Doncs senyor Enric Rovira Veleta, professor de la UIC School of Architecture, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, sobretot sobre adaptabilitat i la necessitat que és i que és necessària. Molt amable per la xerrada.
0: Bueno, ha sigut un plaer i a la vostra disposició, i sobretot que la gent entengui que les cases del segle XXI han de ser cases per tota la vida i, per tant, que tu puguis viure, tinguis l'edat que tinguis i les teves capacitats. I això és necessari que la gent ho sol·liciti i ho demani.
2: Este verano está dejando grandes historias.
3: Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar.
4: Dime, Silvia.
3: Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, sí. Yo esto lo hacía antes y casi me muero un día.
5: Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
6: Qué pasada tener aquí a Cucurella.
7: ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
8: Hola, buenas.
2: No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
1: Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra. I obrirem migdia per continuar parlant dels informes PISA, més aviat dels no informes PISA i més aviat de l'exclusió de Catalunya dels informes PISA, de la corporativitat, per dir-ho així, no? Homologació dels resultats amb la resta de comunitats i de l'OCDE. Bé, però en aquest cas parlarem amb els directors dels centres. No només serà això, sinó també parlarem del Putxet, de la plataforma dels veïns del Putxet per demanar indemnitzacions a la Generalitat de Catalunya. De tot això en parlarem més. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i també a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android. Allà les trobareu, les descarregueu i allà trobareu absolutament tot. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Quatre cosetes i tornem a intentar treure l'aigua clara amb l'informe PISA.
9: La una, a las 12 en Canarias.
10: Última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en esta última semana, últimos días del mes de julio, en la que, por cierto, vamos a dar la bienvenida a la cuarta ola de calor del verano, otra más. Hoy, de momento, ese calor da cierto respiro, aunque se pueden alcanzar ya los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, en Badajoz, por ejemplo. Se esperan hoy hasta 41 grados. Calor que no ayuda para nada en la lucha contra el fuego.
11: ¡Ya está! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos!
12: ¡Afuera, afuera!
11: ¡Vámonos, que nos quema! ¡Crack, crack!
9: no ayuda especialmente a todos aquellos que no han parado de combatir los incendios que ahora mismo siguen activos en España, con tres que preocupan y mucho. El de Burgondo en Ávila, que es el peor ya de la serie histórica en nuestro país, el de la Sierra Oeste de Madrid y también el de la Vall d'Uixó en Castellón. Precisamente en estos momentos está compareciendo desde ese punto de control avanzado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
4: Los ciudadanos y ciudadanas a conocer de primera mano y mejor, de forma veraz, cuáles son las decisiones que se están tomando y también cuáles son las medidas que se están tomando como consecuencia de lo que antes decía el presidente, de la seguridad y de salvar vidas, que es lógicamente la principal prioridad de todas las instituciones públicas que integramos el Sistema Nacional de Protección.
9: Salvar vidas es la prioridad, lo dice el presidente también, acabar con esos fuegos. A esta hora hay 110.000 personas que están o fuera de sus casas o confinadas, la mayoría en el centro de la península. Personas como Mari Carmen, tiene 81 años, lo que habrán visto esos ojos. Bueno, pues salió de su casa en Aldea del Fresno, en Madrid, el jueves, y ahora espera junto a su gato Turrón que la pesadilla termine pronto, sin dejar además de dar las gracias por toda la gente que no ha parado de ayudar.
6: Está casi toda la hasta aquí, pero vamos, la gente es estupenda, se están portando de maravilla y los jóvenes, vamos, son toda la noche vigilándonos y muy majos. Son todos muy, muy buena gente, la verdad. Ya le digo, no nos falta de nada. Bastante desgracia tenemos con lo que se está quemando, claro. Que me emociono, no lo puedo evitar.
1: Normal.
9: No es fácil contener la emoción, es lógico. Ricardo es uno de los desalojados por el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón, donde el fuego sigue, como decimos, sin control y ha arrasado 10.000 hectáreas.
7: Siento impotencia al ver que marchó un montón y no sé describirlo. Es difícil, difícil expresar la por la impotencia que siente
9: de
7: todo.
9: La desesperación de aquellos que son las víctimas directas de este infierno de los incendios es lógica. La indignación también se nos llena la boca de hablar de ellos. Lo escuchábamos ahora mismo en boca del presidente del gobierno, de hablar de la España vaciada, de la despoblación, de lo mucho que vamos a hacer cuando el fuego termine, pero de lo poco que hacemos cuando solo quedan ya las cenizas. Esa indignación ha llevado a algunos vecinos a no abandonar sus casas, a lanzarse a intentar ayudar con lo peligroso que es eso, a apagar las llamas, a cargar contra la falta de efectivos.
8: Estoy aquí para pedir ayuda. Ayuda a quien sea. Los cuatro que se han quedado en el pueblo están movilizándose, haciendo cortafuegos. Allí no aparece nadie. No ha aparecido un helicóptero, no ha aparecido una avioneta, no aparece nada.
9: Qué importante es escucharlos a todos. Qué importante sería que el presidente se sentara con ellos también, cosa que no ha hecho en los días que lleva quemando España. Se entiende todo, pero hay que dejar claro que la culpa no la tienen, desde luego, aquellos militares de la UME, aquellos bomberos, aquellos agentes forestales que están salvando la situación a base de sobreesfuerzo, muchas veces de horas sin dormir. Aquí la clave está en con qué medios cuentan, insuficientes incluso ahora que ya está aquí parte de la ayuda que hemos pedido a Europa. La clave está en que no prestamos suficiente atención a todas esas zonas de España donde antes vivía gente, donde antes había ganadería, a las que no se presta atención dejando que el pasto crezca a sus anchas. La clave está también, seguramente, en el que a la hora de meter tijera, pues cuesta menos votos recortar en prevención que en infraestructuras en una gran ciudad, por ejemplo. La clave está, seguramente, también en que no se puede vivir permanentemente del anuncio, ese pacto de Estado, y en muchas veces políticas ambientales, ecologistas, que han fracasado, la prueba la tenemos hoy, o como mínimo son bastante mejorables.
10: Escuchas Mediodía COPE.
9: Pero hay más cosas en este lunes, las cuento con Ana Presmanes. Ana, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
9: Begoña Gómez.
11: Las acusaciones populares piden 13 años de cárcel para la mujer del presidente del gobierno, también que declare como testigo Pedro Sánchez por su relación con la acusada, el ministro Félix Bolaños o Víctor de Aldama. Es parte del contenido del nuevo escrito de acusación al que ha tenido acceso COPE.
9: Gastos de verano.
11: Aprietan y se disparan los créditos. Casi un 40% de los consumidores tiene previsto recurrir a esta financiación extra antes de final de año, a pesar de que pedir prestado sale más caro. La mitad se pide por falta de liquidez, según refleja un estudio de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia Suárez es su presidenta.
12: Se piden préstamos por dos razones. Porque tienes la economía más apretada y no estás llegando a fin de mes o estás teniendo unas necesidades imprevistas, pero también porque tienes confianza en que lo vas a devolver. Estamos en realidad viendo dos tendencias, el que tiene la confianza y el que no está llegando a fin de mes.
9: Y afectados.
11: La Iglesia sigue acompañando a esos afectados por los incendios en toda España. Los obispos de las diócesis afectadas, como Ávila, Madrid, Getafe y Toledo, han estado cerca de los evacuados para transmitirles esperanza y ponerse a su servicio.
9: Y en el el deporte, Dani Asenjo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
9: El Barça pone rumbo a Inglaterra con dos sorpresas en la convocatoria.
13: Está volando la expedición azulgrana para continuar con su pretemporada y lo hace con Ter Stegen y su futuro en el aire y con varios jugadores lesionados, Víctor Navarro.
14: 30 futbolistas se lleva Hansi Flick, ahora volando a Birmingham, aterrizarán en una hora y media con Ter Stegen, que sigue sin resolver su futuro. Dice el Fútbol Club Barcelona que mientras sea jugador del Barça viaja y está en la expedición, aunque avanzan, dejan claro su salida. También Frenkie de Jong está en ese vuelo que seguirá con su recuperación en Inglaterra con los médicos del Fútbol Club Barcelona, igual que Fermín López. Adeyemi ya se estrena como nuevo fichaje en esta convocatoria con dos amistosos en el horizonte y se espera Rafinha a lo largo de la semana.
13: En el Real Madrid desde hace 48 horas suena con fuerza el nombre de Jan Diomandé. El fichaje del atacante costamarfileño está encarrilado y más aún después de que el PSG se haya bajado de la puja. El club parisino considera que las pretensiones salariales y el precio exigido por el Red Bull Leipzig es desproporcionado. Además, en clave mercado, Osasuna ha hecho oficial el fichaje de Dubasín, procedente del Sporting, y a la vez llega al extremo gallego Miguel Rodríguez. Y en baloncesto, el Barça se refuerza con el ala pívot británico Tosan Efuomwan.
9: Sigues en Mediodía Cope.
10: Migdia.
15: Cope Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra, migdia Cope des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment de parlar i de continuar parlant dels diferents fronts i reaccions que ens deixa l'exclusió de Catalunya dels informes PISA. Hi hauran resultats, però no són homologables, per entendre-ho, amb la resta de comunitats i de membres de l'OCDE per una qüestió d'exclusió d'alumnats, bàsicament. Doncs un 5x5 a un 23% d'exclusió d'alumnes, molts d'aquests amb necessitats especials. Bé, el cas és que Yolanda Canales, benvinguda. Com estàs?
16: Què tal?
1: La situació continua perquè també un dels que han rebut el cop, i parlem d'aquí una estudiant amb ells, són els directors dels centres.
16: Efectivament, els directors dels centres, bueno, bàsicament perquè en certa manera també això els hi agrada molt, no? Les conselleries, no? Traspassar la responsabilitat. Doncs repartia una mica aquestes culpes i els directors dels centres han dit, escolta, jo m'he enterat per la premsa que això, no, com a l'última reunió dels directors, això no se'n va parlar. Però el cert és que és un nou mal de cap, o no sé si mal de cap o com es diria en castellà, metedura de pata, no, del Departament, sí, d'Educació, que ja porta, la veritat, unes quantes. La veritat és que la consellera d'Educació, que compareixerà aquesta tarda, té fronts oberts. Recordem que encara està amb els professors que estan negociant a veure com comença el proper curs escolar.
1: Bàsicament començarà amb una vaga, pràcticament està confirmada, eh?
16: Efectivament. Llavors, clar, té això, ara les proves PISA. I clar, la veritat és que ha agafat a contrapeu aquí gairebé a tothom. Però el cert és que Catalunya, doncs, deixarà de tenir com un referent en aquest sentit, perquè aquestes dades s'utilitzen també com a guia, no?, a l'hora d'aplicar polítiques educatives. Doncs bé, ara Catalunya estarà sense aquesta comparativa internacional sobre el nivell dels seus estudiants, una situació que ha provocat crítiques, ara escoltarem els directors, però també per part dels professors. Fa uns minuts estava amb nosaltres Andreu Navarra, que és el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, i considera que el problema ja és molt més profund, tenint en compte també tots antecedents, que un simple error administratiu.
17: Ens podem passar molts anys sense una avaluació externa, una avaluació normal, habitual, a qualsevol país del nostre entorn, no? Però clar, tot això, clar, parlaves de conspiranoia, quan hi ha conspiranoies, perquè hi ha un buit d'informació o passen coses estranyes, eh? Aquí realment ja no sabem si riure o plorar, vull dir, i si preguntes cap a on anem, realment anem cap al pedregar més absolut i més profund i cada vegada més escàndols i negligències, no? La paraula jo crec que és negligència, deixadesa, abandonament, no?
1: Però és dur, això, eh? Són paraules dures, eh?
16: Clar, és que hem de recordar, o sigui, l'OCDE permet, per dir-ho d'alguna manera, com eliminada la mostra fins a un 5% dels alumnes. Aquí és que estem parlant de gairebé una quarta part.
1: Sí, sí.
16: O sigui, estem parlant de gairebé 600 alumnes.
1: Quasi un 25%. Estem clar,
16: evidentment, alguna cosa ha fallat. Sí, sí. Recordem que des de la Generalitat s'insisteixen que ha estat una incidència tècnica i atribueix aquest error, en part, a falta de... S'ha d'investigar, més en profunditat, doncs que va poder coincidir amb altres proves que tenien doncs, com una forma de funcionament diferent i uns altres criteris diferents, i això, en certa manera, va poder influir.
1: Veurem què explica aquesta tarda la consellera al Parlament i quines explicacions dona. D'entrada, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, ACSIA, ja ha dit que s'han entrat per la premsa, que ells s'han entrat de tot això per la premsa. En parlem del que opinen i per això parlem amb el senyor Jordi Satorra, que és president d'ACSIA, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Jordi, bon dia, benvingut.
18: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En sèrio, us vau assabentar per la premsa de tot això?
18: Sí, nosaltres com tothom, i tot i que evidentment tenim tots els òrgans de gestió, que les direccions són informades quan hi ha qualsevol procediment, aquest mateix procediment, qualsevol procediment sense informe, passarà això, ho farem d'aquesta manera. El que és curiós és que no tinguem el retorn i que, a més, doncs, veladament s'acabi dient això, potser és que els directors s'han confós a l'hora d'aplicar. Home, descol·loca una mica. Creiem que és millor sempre explicar les coses, això ens ho expliquen els cursos de direccions, que no? Sempre s'ha d'explicar la veritat i ficar, i bueno, ficar damunt de la taula i ser positius, tampoc no és més que això, eh? Tampoc aquí no cal estripar-se més les vestidures, però sí que és veritat que la situació és greu, és insòlita, alguns especialistes parlen d'una cosa inaudita, i sobretot quan acabes de signar un conveni amb l'OCDE i sembla que anem cap a un model de qualitat i creem una agència de qualitat que ja és un organisme autònom i la primera cosa que s'executa surt malament, no quedem bé davant de la resta d'autonomies, davant de la resta de països OCDE com organismes autònoms que poden aplicar coses, doncs no quedem bé. Això és trist, és molest, i sobretot ens deixa de tenir unes dades que són molt importants, aquestes dades. O sigui, l'avaluació, a vegades li donem menys valor de la que té. O sigui, és el que orienta les polítiques.
1: D'acord.
18: I nosaltres, com a directors, apliquem les polítiques que el nostre govern ens diu. Nosaltres no inventem polítiques, nosaltres apliquem el que ens diu. Nosaltres donem una instrucció i nosaltres intentem complir-la de la millor manera possible. Per tant, és important i és rellevant la cultura de l'avaluació i que sigui efectiva i que ens faci canviar en positiu.
1: Jordi, ja per les persones que sàpiguen que estem fora de PISA, Catalunya ha quedat fora de l'informe PISA, però que no sàpiguen, que no saben per què, què ha passat exactament? Per què Catalunya ha quedat fora?
18: Aviam, aquí el que se'ns diu és que la mostra, la representativitat, és a dir, PISA o l'OCDE escull un centre, 51 Catalunya, llavors aquests centres doncs, se passen al departament, que hauria de verificar que són representatius, és a dir, que no siguin distorsionadors, sinó tinguem una foto equívoca, que sigui una foto prou compensada, i a partir d'aquí s'inicia tot aquest procediment. Què passa? Pot passar dues coses. Una, que els criteris que es van passar per filtrar i que s'havien d'haver revisat des de l'Agència de Qualitat de l'Educació i l'Avaluació, no s'han tingut en compte aquests criteris, s'han passat malament els criteris, no hi ha hagut cap filtre final, i l'altra cosa que està més preocupant és que potser Catalunya no pot assolir el 5% perquè té una dificultat i unes característiques de l'alumnat més complexes. Mm-hmm. És que la diferència és que entre un 5 i un 23 són molts els percentatges. Sí, sí, sí. No estem dient que hi ha una mica d'alumnes de més de tipologia diversa. Aquesta és una foto, la del 23, que és real, que potser no respon als paràmetres de l'OCDE i dels informes PISA, no ho sabem, perquè això ho ha de fer l'organisme competent, el que no ho ha fet o que ho ha fet malament, o no sabem com explicar-ho, però sí que és veritat que el que sí que demostra és que la realitat de l'alumnat a Catalunya és molt complexa. I això estem més... Jo sempre parlo d'emergència educativa,
1: sí,
18: i que potser no estem atenent... O sigui, quan hi ha una emergència d'incendis, tothom té clar que vol dir una emergència. I aquí nosaltres pensem que estem en una emergència educativa i els mitjans que es fiquen, que són més, no es discuteix que se'n posin més, potser no són suficients per revertir una emergència del calat que tenim. Un calat que es podria dignificar o quantificar dient entre un 5 i un 23. Aquesta és la diferència. No és el mateix tenir un 5% de diversitat múltiple variada que tenir un 23.
1: Clar, evidentment. El percentatge és bastant, bastant diferent. Jordi, per què això compromet o pot comprometre la credibilitat i pot tenir una conseqüència devastadora, tot això?
18: Bueno, perquè primer, és a dir, les polítiques del nostre país s'han d'orientar d'acord amb paràmetres objectius. I l'avaluació externa te fica un mirall davant de tothom i et compares amb tothom. Si tu no tens aquest mirall i aquesta comparació, bueno, vas per intuïcions o vas per altres dades que no són tan rellevants ni comparades. Els centres educatius, el mateix. Nosaltres el que volem és tenir tots uns paràmetres per poder veure si anem bé o no anem malament com a centre, per saber si tens la necessitat de millorar i en què s'ha de millorar. I d'aquesta manera, el que és rellevant és tenir les dades. Sense les dades, doncs anem a cegues. I això, les conseqüències devastadores, vol dir que potser les polítiques que s'estan fent no seran prou encertades, perquè aquest és un indicador més i un indicador molt important. Però, a més, penseu que el departament de l'any passat també va canviar que els criteris de les proves de competències bàsiques, que fins ara eren censals, és a dir, les fèiem tots els centres de Catalunya, ara les mostren, només ho fan uns quants centres de Catalunya. Clar, tot va en línia, tenim molts menys elements d'avaluació externa, diguéssim, sense biaixos,
1: sí,
18: per saber si anem bé o no anem bé, o què ens falta. És a dir, això és el que és preocupant. En una cultura, torno a dir, on l'avaluació ha de ser tots, el primer que ens hem d'avaluar som nosaltres mateixos, cada director, saber si ho fas prou bé, si, què pots fer, què pots millorar, i aquesta cultura és la que hem de tenir, però per tenir això has de tenir les dades, i les dades reals i efectives, si no, malament.
1: Jordi, sé que tu no tindràs la resposta a la pregunta que faré ara, ni nosaltres tampoc, però com ha pogut passar això? Perquè és una qüestió que sorprèn, eh?
18: A veure, si fa molts anys que fem proves PISA i no havia passat, vol dir que alguna cosa no s'ha fet.
1: No s'ha fet bé, evidentment.
18: Sí. Aquí l'altra cosa que hem passat, torna a dir, hem passat un Consell Superior de l'Avaluació, que feia molts anys que ho feia, i al febrer-març del 2025 se comença una cosa nova, que és l'Agència de l'Avaluació de Catalunya, que és un organisme autònom de la Generalitat, és a dir, és un rang superior. I fins fa un dimarts passat es va aprovar, això és el DOC, qui és l'òrgan de seguiment d'aquesta agència de qualitat. Hi ha dos inspectors, dos membres del departament i dos de la pròpia agència. Clar, si es crea fa una setmana, la pregunta és qui controlava abans? Es feia directament, que podria ser, com abans, es feia directament des del Consell Superior de l'Avaluació, que era l'organisme anterior, o és que ara ho hem ficat en un organisme i vol dir que abans hem anat sense control? No ho sé, jo no ho sé, no tinc la resposta. Jo només puc dir que el dimarts es va publicar aquesta ordre que indica qui seran els membres que faran aquest seguiment del control, o sigui, controlen el detall de l'agència que és l'organisme que fa el seguiment i relaciona amb l'OCDE per poder tirar endavant aquestes coses i també d'altres qüestions, torno a dir, de competències bàsiques o altres qüestions que es vulguin avaluar des de la pròpia. I a més hi ha 12 persones, hi ha catedràtics d'universitaris, és a dir, no quedem bé davant aquest col·lectiu, perquè si no diran, no, ens hem ficat en un lloc que se suposa que és per fer les coses bé i no s'han fet, però no sabem bé per què, perquè, torno a dir, no tenim les respostes a totes les incògnites que encara tenim. Esperem que es resolguin aquesta tarda.
1: Doncs, senyor Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, ACSI, escolta'm, gràcies per fer 5 cèntims de tot això amb nosaltres, molt amable.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs esperarem a veure què diu la consellera del Parlament. De seguida parlem de la plataforma que han creat els veïns del Puiget per demanar indemnitzacions a la Generalitat per l'esboranc de la L9. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
19: Los fines de semana en la radio.
20: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
19: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
20: ¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
19: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
21: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
22: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
23: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
24: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
1: El Els veïns del Putxet han creat una plataforma per demanar indemnitzacions a la Generalitat. Quines seran les línies d'actuació d'aquesta plataforma? I sobretot això, quant de temps triga? Perquè estem parlant de dos esvorancs, en aquest cas parlem de l'esvoranc que va provocar les obres de la L9 del metro de Barcelona al Putxet. Parlem amb l'advocada que portarà el tema d'aquesta plataforma, la que representarà les reclamacions, és la senyora Carmen Pérez Polo, del departament, perdó, de l'advocacia Pérez Polo. Carmen, bon dia, buenos días, bienvenida.
0: Hola, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carme. Bé, això com funcionarà exactament? Com serà aquest front comú i sobretot què es demanarà?
0: Pues esta plataforma de afectados ha sido una asociación espontánea que entre todos los vecinos que han sido desalojados pues se han puesto de acuerdo y han decidido vamos a iniciar acciones judiciales porque estamos muy bien informados, técnicamente cada viernes nos reúnen, pero no nos dan soluciones a nuestros problemas y no sabemos qué derechos tenemos, ¿no? Y como yo tengo experiencia porque llevé el caso del Carmelo en el año 2005, pues nos eligieron como su representante. Y estamos en ello, estamos en recopilación de datos, iniciando las conversaciones con Generalitat, que el señor Terradas se comprometió el viernes a que hoy nos llamaría para poner fecha y empezar a sentarnos para hablar de cuáles son nuestras reclamaciones. Y las reclamaciones se van a realizar en tres áreas, es decir, primero un contrato marco estableciendo cuáles son las líneas que se tienen que proteger de los afectados y a partir de ahí el bajar al terreno individual de cada uno cuáles los daños que se han provocado y que se tiene derecho a ser indemnizados, ¿no?
1: Ajá.
0: Que serían tres líneas. Perdona, sí. Dime.
1: No, adelante, explica, perdona.
0: Que sería tres líneas, es decir, uno son los daños materiales, que está claro, es decir, me has hecho unas grietas o hay una inestabilidad en el terreno, o hay un agujero, como en el caso de la pizzería Verona, que es el más escandaloso. Y segundo, los daños personales, pues toda la ansiedad que están pasando, todos los gastos personales, etcétera, etcétera. Y después los daños económicos. Y entonces ahí estaríamos hablando pues del lucro cesante, aparte del daño emergente, ¿no? De los negocios y de la indemnización y de los daños reales que supone que el día 6 estuvieses en tu casa tranquilamente y el día 7 ya no puedes entrar.
1: O sea, estamos hablando de un tercio de los damnificados, más o menos, entre vecinos y comerciantes.
0: Ahora mismo.
1: ¿Sí?
0: No, ahora mismo más. Porque es que va subiendo y ahora ya llegamos al 50%.
1: ¿Al 50%? Bueno, pues mejor, sí. Mira, al 50%, porque supongo que hacer un frente común tiene más probabilidades de éxito que hacerlo uno por uno. Este sería una de las claves.
0: Yo creo que hacer un frente común a todo el mundo beneficia, incluso a la administración, porque tienes unos interlocutores únicos. Y por lo pronto pones foco. Después, aquí es que tenemos un antecedente, que es el Carmelo. En el Carmelo luchamos muchísimo, a todos nos cogió por sorpresa y se llegaron a unos acuerdos que cubrían todas la casuística que se dio. Y en este caso, nosotros vamos a partir de allí, porque además hay un decreto, hay una ley que se aprobó unas indemnizaciones, vamos a partir de ahí. La cuestión es, vamos a poner hilo a la aguja, sentémonos, empecemos a hablar de quiénes son, cuánto tiempo van a estar. Lo que les preocupa muchísimo más que las indemnizaciones, lo que le preocupa mucho a los vecinos es volver con tranquilidad.
1: Claro.
0: Y eso, esa tranquilidad, se ha roto la confianza y va a costar recuperarla. Entonces, una de las peticiones va a ser pues el dictamen de técnicos expertos externos que corroboren que las medidas que se están tomando son las adecuadas. Con lo cual no se está hablando tanto de dinero, que se hablará evidentemente porque...
1: Sino de tranquilidad y seguridad.
0: Efectivamente. Y después de saber que esas fincas no van a tener más problemas y que su valor no va a verse perjudicado, porque al fin y al cabo es un valor patrimonial.
1: Claro, de acuerdo. ¿Cuánto se tarda en resolver este tipo de temas?
0: Depende de la voluntad de la administración. Podemos sentarnos hoy y a final de semana estar firmando un acuerdo, pero de todas maneras,
1: ¿eso es muy optimista o no?
0: Esto es muy optimista, sí. Y más teniendo en cuenta que está el verano por el medio. Pero es verdad que depende de la voluntad. Pero aparte claro. de la voluntad, después hay de la evolución de las propias obras. Es decir, no se han acabado las obras en el barrio. Entonces, no sabemos si el hecho de que vuelva otra vez la tuneladora a seguir haciendo camino va a generar más grietas, va más movimientos, porque además el subsuelo de toda Barcelona y de esa zona en concreto es relleno, arcillas y agua. Por lo tanto, es un terreno delicado y igual como en el Carmelo ha habido un problema de planificación geotécnica, ¿no? Pues, ¿cuánto puede durar? Pues lo que acabe de salir la tuneladora.
1: De acuerdo.
0: Hacer todo el trayecto y a ver las zonas que se han afectado o no.
1: Pues, Carmen Pérez Pozo, abogada del Gabinete Pérez Pozo. Oye, muchísimas gracias por explicarnos la situación y los incentivos que farem. Muy amable.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
1: Doncs aquesta és la situació, ja sabeu, tenim dos esvorancs que s'estan estabilitzant. De fet, ja els rodalies de la R2, R11, R2 Nord ja funcionen. El pas per Montcada van poc a poc amb una velocitat reduïda, però la línia ja està restablerta. Sembla que el terreny ja està estabilitzat, tres quarts del mateix, el Putxet que els veïns han anat tornant a casa de forma gradual, encara queden, perquè les comprovacions de cara a que tot sigui segur, doncs van de mica en mica, pam a pam, fins que hi ha una seguretat absoluta i completa per part dels tècnics que puguin garantir doncs, la seguretat sobretot dels edificis i dels patrimonis, no? Bé, de seguida actualitzem la informació de serveis, arribarem a dos quarts de dues i bé, aquest temps que tenim ara, que és un temps agradable, un temps d'estiu agradable amb aquesta bombolla d'aire fred que encara mig tenim a sobre, això ja s'acaba, ja a partir de demà les temperatures continuaran, començaran a pujar de forma gradual per arribar a una calorada extrema de cara al cap de setmana. Però quan parlo de calorada extrema, de cara al cap de setmana, i això que estem a dilluns, progressivament anar a pujar fins a arribar a prop dels 42 graus. Va, dos quarts i actualitzem informació de serveis aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973-82-86-24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
26: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
27: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
28: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
26: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
28: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
26: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
28: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
26: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
29: Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
30: Las elecciones en Andalucía que nos dejan varios titulares y alguna reflexión. Los titulares serían: Juanma Moreno arrasa en Andalucía en las segundas elecciones autonómicas con más participación.
26: De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
1: Senyals horàries, de 2:45 del migdia, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. És el moment de repassar, actualitzar la informació de serveis, començant per la meteo. I bé, avui tenim una tarda de predomini del sol a tot Catalunya, tot estirar alguns núvols cap al Pirineu i Prepirineu. Tota la costa amb sol i les temperatures que comencen ja a escalar. I a partir d'avui, i progressivament, fins que arribi el cap de setmana, les temperatures anan pujant, fins tornar a una nova onada de calor amb temperatures insuportables, xafogor, fastigosa i nits de mal dormir. Encara avui dilluns i aquesta nit encara podrem gaudir, potser demà dimarts, però ja la cosa s'acaba. Això ja s'acaba. Ha estat un respir, la veritat, bastant breu conforme al que toca les temperatures. Demà dimarts ens aixecarem algunes boires cap a la Catalunya central, alguns núvols d'evolució, costa central i costa daurada, però bé, un predomini absolut del sol a tot el territori i les temperatures que continuaran a l'alça. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de Labo, bon migdia, benvinguda.
4: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que tenim un accident a la zona de la Roca, on han topat alguns vehicles. Ara la situació viària se'ns ha ajuntat també a un altre accident que hi havia a Granollers, i tenim un tram en sentit sud de pràcticament 14 quilòmetres de lentitud. Per tant, la situació està molt complexa en aquest punt, i pel que fa a altres problemes, també tenim, per exemple, força congestió a la ronda de dalt, just de Santa Coloma cap a Trinitat. Ens comuniquen una carretera local tallada a la zona de Capolat, això és la part alta del Berguedà, i a la C31 també un accident a Badalona cap a la plaça de les Glòries. Compte, perquè i a la Nacional 340 Santa Maria i els Monjos encara es fa pas alternatiu. Després, lamentablement, un accident mortal on ha mort un motorista, i per tant hem de demanar, com sempre, que no baixeu la guàrdia cap moment i us mantingueu molt atents a la carretera. Això és tot. Molt bon dia.
1: Gràcies, Sílvia. Cuida, que tinguis una bona tarda.
4: Gràcies.
1: L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
7: Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda.
1: Molt bé. I el Barça a fer l'altra temporada de les d'abans, no? En concentració, en hotel...
7: Home, les d'abans... Les
1: no?
7: d'abans eren allò... balneari al centre d'Europa, aquello de bany, temperatures suaus, sessions llargues a uns camps que no tenien cap mena de... Ara no, perquè el Barça, que ha sortit avui cap a Anglaterra d'estada per temporada, es concentra ni més ni menys que a St. George's Park. És les Rozas de la selecció anglesa.
1: Sí.
7: Doncs allà va el Barça a
1: fer la...
7: Sí.
1: Todo VIP, eh?
7: Home, alto standing, 5 estrelles. Fins divendres no hi haurà un partit davant del Birmingham, o sigui que marge i espai. Jo crec que més que res es tracta de fugir de les altes temperatures que tenim aquí. Perquè
1: tu posa't a entrenar a les 6 de la tarda.
7: No pot ser. Perquè, recordem, encara no s'han incorporat a la disciplina de Hansi Flick els internacionals espanyols, el gruix d'internacionals del Barça, i viatjar un combinat de futbolistes disponibles a la primera plantilla amb futbolistes de la pedrera. Ha viatjat Frenkie de Jong, tot i que sabem que té aquesta lesió de genoll. Anirem dia a dia amb la situació del migcampista holandès. Jo crec, i això ja és opinió, fins que no hi hagi cap més remei que passar pel quiròfan.
1: Vull dir, d'entrada ha optat per una situació conservadora.
7: L'opció A, recordem, tractament conservador.
1: Correcte.
7: Seguiment rutinari de com evoluciona el genoll dret del migcampista holandès, però, vaja, qualsevol metge que preguntis et dirà que el més aconsellable, o al final acabes passant per quiròfan. I ha acabat viatjant Marc-André Ter Stegen. No m'agradaria saber com és la Maria Jesús Montero d'Holanda. Perquè si el problema és la fiscalitat de la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, i ja porto, crec que una setmana llarga, dient-li jo a vostè i a l'audiència que el tema és la fiscalitat de Ter Stegen a Holanda, no vull ni saber com és la Maria Jesús Montero d'allà. Per estirar i estirar i estirar i estirar. Fins a l'últim euro. Anava a dir fins a l'últim florín. No, fins a l'últim euro.
1: Fins a l'últim euro, sí. Bueno,
7: En tot cas, Ter Stegen, 13-35, continua sent jugador del Futbol Club Barcelona. Posarem el focus en un d'aquests joves que ha viatjat amb el Barça, Àlex González. Ens diuen que va ser la sensació en aquest partit a porta tancada davant de l'Europa, i en parlarem d'ell amb una persona que el coneix força bé. De la resta del futbol, al cap de setmana ens deixa un Espanyol 1, Sabadell 1. L'Espanyol també marxa demà cap a Anglaterra. En aquest cas, com que el Burnley i l'Espanyol són del mateix amo,
1: sí,
7: doncs l'Espanyol farà l'estada d'Anglaterra a les instal·lacions del Burnley.
1: I faran partits amistosos amb el Burnley.
7: Ah, i sí, efectivament.
1: Això està molt bé.
7: Està molt bé.
1: Per això teniu el mateix...
7: És el mateix amo, tot queda a casa.
1: Correcte, tot queda a casa.
7: Cap problema. Del capítol de sortides, Grajera ja és jugador del Burgos i Salinas, al lateral esquerrà, ha de ser el proper a sortir. Tot això en un dilluns, 27 de juliol, que és el dia número 1 pel Barça femení. Parles de Pere Romeu, revisions mèdiques, comencen a entrenar, etc, etc. Recordem, després de les sortides il·lustres, com per exemple les d'Alexia Putellas i Mapi León a London, o la de Salma Parayuelo a Lyon. En bàsquet, un fitxatge més pel Barça. Esperi que agafo carrerilla.
1: A veure, com es diu?
7: Tosan Ebwongwan.
1: Ebwongwan.
7: Ebwongwan.
1: Carai, sí, és una meravella la seva capacitat per traduir Barça, noms estranys.
7: El que faci el Barça de bàsquet aquesta temporada tindrà un problema. En pla de poliesportiva, recordo que les noies del waterpolo no van poder assolir la Copa del Món, van caure a la final davant dels Estats Units, mentre que sí cal destacar la gran actuació de l'atletisme català als nacionals de Màlaga. Des
1: molt bé,
7: de Jaime Guerra,
1: sí, sí, sí.
7: Maria Vicente, Pol Ferrer al Decathlon, o sigui que n'hem d'estar orgullosos de l'atletisme català en aquests nacionals de Màlaga.
1: Doncs, José Luis, el mercat està fluix, eh?
7: Acaba... segons.
1: Jo no...
7: Diuen que el Madrid es gasta 100 milions en Diamandé.
1: Ostres, ja veurem quina plantilla
7: miri
1: presenta el Madrid, perquè està
7: que...
1: tirant, llençant la casa per la finestra.
7: El volia el Paris Saint-Germain, i el Paris Saint-Germain va fer una nota dient: "Nos retiramos de la puja perquè les quantitats que s'estan fent anar són exorbitades." És a dir, el que el Madrid tenia preparat per Olise, i va ser que no, perquè Olise es queda al Bayern, de moment 100 milions per aquest jugador de Costa d'Ivori.
1: Carai.
7: I espere.
1: Espere, a veure què passa.
7: Perquè es suposa que l'operació Olise eren 250 milions. Uf. Teòricament, Florentino, o qui fan els fitxatges del Madrid, té encara diners en caixa.
1: ¿Cómo marea esto? Don José Luis Gil.
7: Sí, però això ho diu el Paris Saint-Germain, que va ser el que va dinamitar tot això quan va posar 232 a sobre la taula per Neymar.
1: Correcte, tota la raó del món. Correcte.
7: Quien a hierro mata...
1: A hierro muere.
7: A hierro muere.
1: I a més a més... sí, ho entrarem en un altre tema.
7: José Luis... entri, home!
1: No, puc. José Miguel, és que m'atabales, ja. Em poso un neguitos i m'atabales. José Luis, moltíssimes gràcies.
7: El faig fora del Pisa, jo també, a vostè.
1: Sí, estem ja fora del Pisa, però de patada, directament.
7: Fora del Pisa, va.
1: Va, que després ja actualitzarem tota la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, de Cope Catalunya. De seguida parlarem de les vacances per la pau. Què són les vacances per la pau? De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
8: Escuchas Mediodía Cope.
9: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
21: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
12: Ocasión Plus.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. ¡Y gol! coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Parlem d'oci. Parlem d'oci i ja sabeu que hi ha persones, hi ha infants, que durant l'estiu no tenen la possibilitat d'anar de colònies, d'anar... de passar un estiu per un infant, en aquest cas. Per unes qüestions de moltes situacions, econòmiques i més d'això, ja passa aquí. Però si, a més, això ho traslladem a altres països en conflicte, encara la situació empitjora d'una manera exponencial. Parlarem d'una iniciativa solidària que està molt consolidada a Catalunya, perquè, quan dic consolidada, és perquè hi participen més de 80 municipis arreu de tot el territori català, i té un títol, Les vacances en pau. I és un títol molt adient, eh? Es tracta d'un programa solidari que impulsa el Front Polisario i algunes associacions locals o comarcals, com per exemple Vallès-Vilaia. I la idea és que els infants saharauis puguin passar l'estiu allunyats de la calor sufocant dels campaments de refugiats de Tindouf, al Sàhara Occidental, i puguin viure a ciutats com Sabadell, amb famílies d'acollida. La Sílvia Fernández. Sílvia Fernández, bon dia. Tu has parlat amb una d'aquestes famílies sabadellenques, oi?
1: Molt bon dia, Cruz. Sí, jo he pogut conèixer de primera mà la història de la Gàlia i l'Encarna, que demostra que hi ha relacions que són indestructibles, tot i la distància. Ni el desert, ni els mars, ni una cultura ben diferent, fixa't el que et diré, ha trencat una relació d'admiració pura entre elles dues. Però primer us les presento. La Gàlia Yendi té 12 anys i fa 5 que passa l'estiu a Sabadell amb l'Encarna Triviño, que és una àvia de família que l'ha acollit com una neta més. Després de tant de temps, poden dir que, tot i no ser de la mateixa sang, s'hi senten com a tal.
2: El vínculo, la verdad, que es fuerte a nivel de toda la familia, a nivel de mis nietos, de hermanos, de primos, de sobrinos, o sea, conoce a toda la familia. Entonces es un vínculo muy fuerte. Yo la trato, la tratamos como una nieta más, y entonces ella pues me llamaba Encarni. Y claro, mis nietos, ya. Y dice, a mí me gustaría llamarte Yaya. Digo, claro, digo, si es que soy como tu Yaya. Digo, que es que soy tu Yaya.
1: Durant aquests anys, la petita Gàlia ha viscut experiències inoblidables i fins i tot ha après a parlar en castellà amb molta fluïdesa. De fet, ens deia que el seu somni és ser professora de llengua espanyola algun dia, tot i que de moment continuarà els seus estudis a Algèria. La nena s'ho passa molt i molt bé durant la seva estada a Catalunya i ella mateixa ens ho ha pogut explicar.
3: Cuando viene su nietos, le dice su nieta, vamos a la piscina, y yo dije, sí, vamos a la piscina. Y luego hemos bañado, hemos divertido muchas cosas y este momento no voy a olvidarlo nunca en mi vida.
4: ¿Cómo recuerdas la primera vez que viniste a esta casa?
3: Yo no sabía nada de español, pero he aprendido un poquito hasta que he aprendido todo.
4: ¿Y qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de la ciudad de Sabadell?
3: Me gusta ir a la piscina y a ver la familia sentada juntos. Y hablan. Esto que era más bonito es lo más bonito para mí.
1: Cert és que les comparacions sempre són complicades i el seu dia a dia al campament de Tindouf s'allunya molt de la realitat sabadellenca. La nena viu una situació de vulnerabilitat que la seva iaia d'acollida ha pogut comprovar en primera persona perquè la van a visitar durant l'any.
2: Allí ellos lo tienen un poquito complicado, la verdad. El agua es prácticamente sin tratar, el agua las tienen pues como en unas bolsas muy grandes de plástico, ¿verdad? Así, pero allí al sol, puro y duro, y bueno, pues tienen problemas, muchos vocales de dientes, porque el agua pues no es tratada, incluso para beber. Yo insistí mucho en su madre, porque claro, normalmente siempre suelen, cuando vienen, suelen traer la mayoría parásitos y que sobre todo que hirvieran el agua. Allí al ayuno, en la zona donde ellos viven, traen con camiones como aquí. Y entonces cada mes, a cada familia, según la cantidad que estén, pues tienen más litros o menos de agua. Pero en teoría, pues yo qué sé, entre 11 litros por día o igual máximo 20. Bueno, pues no sé si hay en un momento dado otra opción de que puedan tener más agua, pero imaginaros vosotros que una familia entera haga al cabo del día con un cubo de agua. Hombre, es muy dura allí la vida, se tiene que dar una solución.
1: És per això, principalment per la manca d'aigua, que tots els infants que formen part d'aquest programa passen una revisió mèdica general a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Com avançàvem, el vincle que han forjat l'Encarna i la Gàlia no es talla quan la menor torna a casa després d'aquests 2 mesos tan intensos. El comiat és cert que és una mica trist, però la comunicació continua perquè la relació entre les dues famílies, la de la menor i la de la família sabadellenca, doncs és molt bona. La Gàlia viu amb els seus pares, la seva germana gran i el seu germà petit. I la seva mare sí que sap una mica d'espanyol, però ella és la que fa de traductora, principalment per parlar amb la seva iaia Encarna. Totes dues, atenció al que us diré, es truquen cada setmana.
2: Contactamos, hablamos.

0: Eso también es a tener en cuenta, ¿no?
1: La de la Gàlia i l'Encarna, doncs, Cruz, és una d'aquestes històries de contrastos que demostren que la solidaritat sempre guanya.
2: Sílvia Fernández, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions i aquestes vacances per la pau. Vacances en pau, millor dit, és aquest projecte. Va, que de seguida acabarem amb una proposta que si t'hi agrada el vi, si t'agrada el vi, és la teva proposta. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
2: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
7: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
8: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
6: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
8: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Migdia.
1: COPE
2: Catalunya i Andorra, estàs informat. Efectivament, és el que som, bàsicament, COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera, Migdia COPE. I parlava, us deia, abans dels anuncis de la publicitat, us estava comentant que acabarem avui amb una recomanació que, si t'agrada el vi, és el què. Bàsicament, estem parlant de vi i el vi està catalogat com a cultura. I ja només a Catalunya, ja no només a Catalunya. Si el tema de les DOs de vins, que a Catalunya hi ha unes quantes i tenim unes quantes, i això ho fem extensiu a tot Espanya, estem parlant d'infinitat de DOs, i estic exagerant una mica, d'infinitat de DOs que fan uns caldos magnífics, magnífics, magnífics. Som una terra de vins, bàsicament. De fet, von der Leyen està negociant amb en Trump a veure si pot rebaixar sobre els arancels del formatge i els vins d'Europa. Aquí a Espanya, França, per exemple, o Itàlia, serien dels grans beneficiats. Bé, anem a parlar de la proposta. I la proposta comença el proper dia 30 de juliol, és a dir, dijous vinent. Dijous vinent comença el Festival Vino Somontano amb una edició 2026, que ja porten uns quants anys amb el tema. De fet, és mostra de vi Somontano que podrem gaudir, bàsicament, en tot cas, a Osca, a la província d'Osca, amb una mostra gastronòmica, vins... És a dir, que si vols fer un viatge, possiblement és un bon moment per empassar-se cap a Osca i gaudir, bàsicament, de tot això, d'aquest festival del vi Somontano. I per parlar d'això, tenim al telèfon el Francisco Berroy, president de la DOP, ADOP és Denominació d'Origen Protegida Somontano. Francisco, buenos días, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias, buenos días.
2: No sé qué haríamos sin vino, te lo prometo.
3: Pues la verdad que es que yo no sé cómo hay gente que pueda vivir sin vino. La verdad que la vida es muy triste sin vino, ¿no? Yo no me apunto a eso, vamos, ni loco.
2: Bueno, el 30 de julio empieza un nuevo festival del vino somontano, hasta el 2 de agosto. Explícanos qué nos vamos a encontrar aquí.
3: Bueno, pues ya llevamos, es nuestra 26ª edición ya, o sea que ya tenemos un poquito
2: de
3: experiencia haciendo el festival, y la verdad que es un festival que lo seguimos haciendo porque gusta mucho. Al final, pues cada día pues venimos a...

0: un mapa de la isla de las cabezas cortadas. El tesoro enterrado de un barco de oro español.
1: Para una gran aventura.
2: ¡Me encanta!
1: La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
3: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
4: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
5: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
6: Carglass cambia. Carglass repara.
7: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
8: ¿Tienes algo que decir?
9: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
8: Y escríbenos.
10: Pilar García de la Granja.
11: Mediodía COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
14: Una jutgessa ha processat els tres agents dels Mossos d'Esquadra acusats de col·laborar en la fugida de l'expresident Carles Puigdemont després de la seva fugaç reaparició a Barcelona l'agost del 2024 davant dels indicis que es van coordinar per evitar que fos detingut malgrat l'ordre del Suprem. En una interlocutòria, la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona processa els tres agents que queden a un pas de judici per omissió del deure de perseguir delictes castigats amb penes d'inhabilitació i per col·laborar en la seva fugida després del 8 d'agost. La jutgessa, que prèviament havia arxivat la causa contra els tres agents al concloure que no tenien l'obligació d'aturar Puigdemont perquè no estaven de servei, un dels quals estava de vacances, un altre de permís i el tercer de baixa, assumeix ara la decisió recent de l'Audiència de Barcelona que li va ordenar que reobrís el procediment i deixés els investigats a un pas del judici. Hem explicat això i ara també expliquem un altre tema completament diferent, però és que per primera vegada des de l'any 1905 Catalunya viurà un eclipsi total. El govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l'eclipsi del 12 d'agost als punts d'observació que la Generalitat ha habilitat. Les institucions i entitats municipals que col·laboren en l'organització dels 23 punts oficials s'encarregaran de repartir els objectes de protecció visual i els Mossos d'Esquadra desplegaran a més 700 efectius. El trànsit també recomana evitar la P7, proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres. Pol Matavaques.
15: La mobilitat és un dels principals maldecaps que ha transmès Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, i que també ha reiterat Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, sent l'AP7 l'eix principal de mobilitat durant el dia de l'eclipsi.
16: El Servei Català de Trànsit ha planificat un pla de trànsit específic, en aquest cas per l'eclipsi, per garantir sobretot i preservar la fluïdesa en la mobilitat de l'artèria de l'AP7, amb tota una sèrie de mesures, per exemple, doncs, com la restricció de trànsit a vehicles passants durant determinades hores, evitar que tinguem observació des de la pròpia via i que això generi dificultats pel que fa a la mobilitat i també dificultats de seguretat.
15: Parlon també ha reincidit en la importància de planificar la ruta per arribar al lloc des d'on es vulgui veure l'eclipsi i ha recordat que cal seguir les informacions oficials de les autoritats pertinents.
16: Incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge abans de no fer-ho sobre la marxa. Això s'ha de fer habitualment sempre que planifiquem una activitat en un entorn natural, anem de vacances, doncs sempre és oportú veure l'estat de les vies, arribar amb temps i informar-te del desplegament de l'activitat, que per això doncs, tenim el web pròpiament de l'eclipsi, on tot això està clarament explicat, i nosaltres també des de l'àmbit d'interior i des de l'àmbit de protecció civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica.
15: Per la seva banda, Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, ha explicat la magnitud de la comissió interdepartamental que s'ha desplegat per poder preparar Catalunya per

0: un esdeveniment important com és l'eclipsi del pròxim 12 d'agost.
1: Una comissió que ha permès preparar el país per totes aquestes dimensions que estem comentant, científica, una dimensió divulgativa, una dimensió logística i una dimensió també de seguretat. La comissió interdepartamental està coordinada des del nostre departament, el Departament de Recerca i Universitats, implicant tots els departaments del govern i sobretot amb la implicació i la coordinació activa del Departament d'Interior i Seguretat Pública.
0: Totes aquestes mesures s'han desplegat per poder viure l'eclipsi en algun dels 23 punts oficials d'observació segura o en algun dels punts que també han organitzat diversos municipis.
2: I parlant de l'eclipsi, el govern de la Generalitat ha volgut fer extensible a tothom l'accés a la informació per viure amb seguretat aquest fenomen astronòmic. També a la gent gran. Avui, els consellers de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, i de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, han visitat la residència de gent gran Mas Piteu, Marc Monclús.
3: Els consellers, acompanyats d'un astrònom, han visitat avui la residència barcelonina. L'objectiu, tal com explicava el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, era fer extensible la informació perquè la gent gran pugui viure també l'eclipsi de forma segura.
4: La voluntat del govern, i en aquest cas del Departament de Drets Socials i Inclusió, és que tothom ho gaudeixi. I perquè tothom ho gaudeixi, avui estem en aquesta residència de Mas Piteu ensenyant, explicant a la gent gran com haurà de poder gaudir d'aquest fet extraordinari.
3: Per poder-ho fer, el conseller ha assegurat que el Departament de Drets Socials facilitarà aquesta informació de seguretat a totes les residències de gent gran que vulguin. Això s'afegeix a que el govern ja ha fet xerrades a joves que estan en casals d'estiu i a les escoles i també en alguns centres penitenciaris de Catalunya. La Maria Àngela, una de les residents a Mas Piteu, que ha assistit a la xerrada, afirmava que havia gaudit molt de l'explicació.
5: Molt interessant, i la veritat és que les iaies d'aquesta residència hem tenit sort de la projecció, de l'explicació, molt bé ha estat, molt bé. Ja vaig veure un de parcial fa uns anys que es va veure, bueno, jo almenys des de casa el vaig veure, però aquest, encara que aquí a Barcelona no es vegi complet, però veus un tros i amb les ulleres, la veritat és una bona ocasió.
3: El pròxim eclipsi total que es viurà a Catalunya no serà fins l'any 2180.
2: Haurem d'esperar, eh? I avui s'ha presentat també la programació musical de les festes de la Mercè 2026 al Palau de la Virreina. La presentació ha comptat amb la presència del Departament de Festes i Tradicions de l'Institut de Cultura de Barcelona, Mercè Música, Albam i Acció Cultura Viva, tot plegat per tal de presentar una programació de 5 dies de concerts repartits en 16 escenaris i 109 concerts. Pol Matavacas.
0: La programació comptarà amb grans noms de l'escena musical catalana, com Miqui Núñez, Buhos Catarres, Els Amics de les Arts o Teràpia de Xoc, entre d'altres. També serà l'any de l'estrena de diverses propostes a Barcelona, tal com explica la comissària del BAM, Aina Pocielo.
6: L'americana resident a Anglaterra, I Am Rose, de la qual us recomanem que no us perdeu el seu directe, que promet ser un dels més personals i emotius del BAM. La congolesa resident a França, Uzi Freya, que més farà l'últim concert de la seva gira a la Rambla del Raval, i o el trompetista Daoud, de França, i el seu jazz polièdric, que presentarà també a l'escenari de Plaça Catalunya.
0: Totes les propostes seran gratuïtes. El BAM també ha anunciat que apostarà per fer propostes inclusives i per tots els públics. D'aquesta manera, tothom podrà gaudir dels concerts de les festes de la Mercè, una iniciativa que Pocielo ha afirmat que tenen com a objectiu anar millorant amb els anys.
6: Enguany, l'escenari de Plaça Catalunya, la nit del dissabte, les tres bandes programades comptaran amb intèrprets de llengua de signes i amb motxilles vibratòries per persones amb diversitat sensorial. Evidentment, la voluntat també del nostre projecte és, amb els anys, intentar poder oferir més continguts accessibles perquè la població es pugui veure també identificada i pugui accedir a aquests continguts de la millor manera possible.
0: Les actuacions musicals es tancaran el diumenge 27 de setembre amb el piromusical de la Mercè Front Marítim a les 10 de la nit.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900 102 103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I ara, moment de la informació esportiva. Avui amb el José Luis Gil. Bona tarda.
4: Què tal, Marc? Bona tarda.
3: A veure, què tenim avui?
4: Doncs mira, tenim el dia número 1 de l'estatge de pretemporada del Barça a territori anglès. Hansi Flick s'ha endut els disponibles de la primera plantilla i un grup de futbolistes del filial. Ha viatjat Marc-André Ter Stegen, el porter alemany, tot i que s'ha de tancar un dia o un altre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Ja ha viatjat Frenkie de Jong, tot i la seva lesió al genoll. Estarem amb el Víctor Navarro per conèixer les primeres hores, els primers minuts del Barça a la seva estada a Anglaterra, una Anglaterra que rebrà demà el Espanyol, que també viatja a territori anglès per continuar complementant la pretemporada. L'últim del Mercato blanc i blau, la sortida de Grajera, que jugarà al Burgos la propera temporada. Arrenca també dia número 1 de feina al Barça femení, de Pere Romeu, any 1 després d'Alexia Putellas. I arriba al Barça de bàsquet un nou fitxatge, Tosan Ebwomman, l'últim en arribar al vestidor del Palau Blaugrana. La resta, el waterpolo femení, que cau a la final de la Copa Mundial, i el bon paper de l'atletisme català als campionats d'Espanya disputats aquest cap de setmana a Màlaga.
3: Doncs pendents de tot això, nosaltres ho deixem aquí. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía, Cope, amb Pilar García de la Granja. Fins demà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Quinto tour para Pogacar, que entra en la historia, Quique Iglesias.
1: Nadie ha ganado 5 tours de Francia tan pronto como él. Ni Anquetil, ni Merckx, ni Hinault, ni Indurain. Solo Tadej Pogacar ha conseguido este hito, logrado ayer en una etapa espectacular también en los Campos Elíseos de París. Un Pogacar que se ha marchado con su mujer esta mañana de la capital parisina para estar con ella unos días y para decidir qué hacer con su futuro inmediato, que pasa por correr la Vuelta a España. Espera decirlo en los próximos días, si mantiene la fuerza y las ganas. Ayer en meta.
2: Ya veremos. Primero hay que asimilarlo y descansar de este tour, evaluar la situación y a ver. La verdad es que estaría muy bien ir a España.
0: Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Hungría, victoria de Norris con ligera mejoría de Fernando Alonso.
3: Satisfacción en Aston Martin porque han vuelto a competir en la clase media con una gran evolución del monoplaza entre 1,5 y 1,8 segundos por vuelta. Se han convertido en el octavo equipo de la parrilla cuando eran de lejos el último. Ahora el turno es de Honda, tienen que mejorar la potencia. Fernando Alonso está contento en ese aspecto, aunque se bajó enfadado del coche porque le hicieron una mala estrategia que permitió que le pasara a su compañero Lance Stroll. Terminó 14º el asturiano. Delante, victoria de Lando Norris, por delante de Verstappen, Antonelli, que le saca ahora 50 puntos en el Mundial a Hamilton. 18º puesto de Carlos Sainz. Escuchamos a Fernando Alonso.
4: Sí, creo que estuvo bien volver a sentir a los rivales, sobre todo al principio. Teníamos el ritmo para seguir más o menos a los de la zona media. Y eso estuvo bien. Y espero que sea una buena base para trabajar con este coche. Y con respecto al motor, estamos deseando a que llegue Zandvoort. Intentar ser más competitivos en cuanto a velocidad en recta. Necesitamos velocidad extra. Así que sí, es como un nuevo inicio de campeonato para nosotros.
0: Baloncesto, Mario. Mario Gezón ya se marcha a la NBA, Alicia Rodríguez.
5: Sí, el croata alero Mario Gezón ya deja el Real Madrid después de 4 años y pone rumbo a la NBA. Ficha por el Cleveland por 2,8 millones de dólares brutos y tendrá que pagar una cláusula de 850.000 euros ya que tenía contrato hasta 2029.
0: Atletismo, José Luis Gil, ¿qué balance hacemos de los campeonatos de España en Málaga?
6: Sabor agridulce, el que deja el Campeonato de España en Málaga en cuanto a marcas y nivel general, pero del que todavía podemos salvar cosas. Espectaculares los marchadores, Paul McGrath y María Pérez. Gran victoria de Barroso en el 800 ante Atawi en la última recta. Un calculadísimo triunfo de Adrián Ben en el 1500. El 400 femenino que se resolvió por una centésima. O el buen momento de Llopis para revalidar título en los 110 vallas. Lo siguiente, el miércoles, la lista para el europeo de Birmingham.
0: En golf, Juan Moreno, ¿cómo le ha ido a Rahm en Reino Unido?
7: Le ha ido muy mal, ha firmado su peor torneo en el Live Golf de Reino Unido desde que compite en el circuito saudí. A pesar de ello, John Rahm todavía tiene el campeonato en su mano, pero tendrá que pelearlo más de la cuenta tras el torneo disputado.
0: Y en waterpolo, Fermín Molano, malas noticias para la España femenina.
8: La selección femenina ha perdido 9-13 en la superfinal de la Copa del Mundo contra Estados Unidos en Sydney. Las guerreras del agua han firmado su mejor participación en este certamen, pero se quedan sin conseguir el último título que les falta en su palmarés.
0: Hasta aquí, Irra, toda la información en el mundo del deporte.
9: Gracias, sigues en la tarde de COPE.
10: Pilar García Muñiz.
11: La tarde.
12: Sports.
13: COPE Cataluña y Andorra.
10: Estàs informat.
6: Què tal? Benvinguts. Continuem amb el fil de la informació esportiva. Ara a casa nostra, fins a les 4 de la tarda, COPE Catalunya i Andorra. Entrem a l'última setmana de juliol i els equips que poden intenten fugir de la calor i afinar maquinàries de cara al començament de la temporada. És el cas del Barça, que ha sortit avui cap a Anglaterra. De fet, ja està a terres angleses, amb els disponibles de la primera plantilla i un bon grup de futbolistes del filial a la lluita per continuar reivindicant el paper de la Masia. Tot i deixar casa nostra, continuen moltes carpetes obertes. Ha pujat a l'avió Frenkie de Jong i el seu genoll lesionat. I ho ha fet també Marc-André Ter Stegen, que no acaba de tancar la seva sortida a l'Ajax. I més enllà, l'horitzó, carpetes que ja coneixem. Julián Álvarez, Ferran Torres, etc, etc, etc. Viatja avui al Barça i ho farà demà l'Espanyol, que s'instal·larà a la casa del Barley. Els blanquiblaus van fent feina de mica en mica. Grajera ja és jugador del Burgos i el proper en trobar destinació hauria de ser Salinas. Paciència, l'estiu és llarg i el mercato més. Última setmana de juliol i primera de feina pel Barça femení. Any 1 després d'Alexia, però amb la mateixa exigència de sempre. Tosan Ebwoman ja és l'últim fitxatge en arribar al Barça de bàsquet pràcticament per tancar una plantilla que arrencarà el curs amb un interrogant molt gros respecte al seu rendiment. Colby Jones, escorta procedent del Memphis Hustle, arriba al Kitsanas Manresa. En poliesportiu, la nota trista, que no negativa, la selecció femenina de waterpolo, que es queda a les portes de la Copa Mundial després de cedir davant dels Estats Units, i la positiva, el bon moment, el gran moment de l'atletisme català, referendat als campionats d'Espanya a Màlaga. Arguments per arribar a les 4 de la tarda i que fonamenten d'entrada les preguntes que us fem a @esportscope, el nostre compte d'X. En clau Barça us hem donat 4 noms: Héctor Fort, Gerard Martín, Marc Bernal i Marc Casado. I us hem preguntat qui creieu que tindrà més protagonisme a la temporada. 60% dels vots se'ls endú Marc Bernal, per davant de Gerard Martín, Héctor Fort i Marc Casado. En clau blanquiblava, en clau espanyol, la pregunta és: quines sensacions us està deixant l'equip de Manolo González en aquesta pretemporada? Atenció! Dolentes ja per un 35% de copenautes, per un 60% opina que encara és massa d'hora per fer-se una valoració. Edu Badia, Marina Herrero, Víctor Navarro, Oriol Ruiz i el Jan Sanés a la cuina del programa, Cito Ramírez al control de so, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra.
11: Sports Cope.
12: Si te gusta el deporte,
14: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
12: Ya sabes dónde acabar el día.
14: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
15: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
12: Este verano sigue conectado al partidazo de Cope.
16: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
12: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
16: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
12: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juan Castaño.
14: No se lo pierda.
17: Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
18: Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
20: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-666-777.
21: Verisure.
11: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
6: Veig cares d'escepticisme a l'altra banda del vidre. Això que està sonant és un tema de Sam Fender i Olivia Dean, que es diu Rain Me In, i que, si l'algoritme no m'ha enganyat, és el número 1 ara mateix a les llistes d'èxits d'Anglaterra, per davant de la cançó del Mundial de Shakira. 3:29 de la tarda, aquí a casa nostra. 2:29, una hora menys, a Anglaterra. Víctor Navarro, com diria aquell, good evening.
22: Què tal, com estàs, José Luis? Bueno, no sé, aquesta cançó que dius jo no l'havia escoltat. Tinc una música aquí de fons que ens ha posat aquí a l'hotel on estem ja esperant el Barça, l'Hotel Hilton, que està a St. George's Park, o sigui, al complex, diguem, del quartet.
6: Les Rozas d'Anglaterra.
22: Les Rozas d'Anglaterra, de la selecció anglesa, perquè tenen un hotel aquí, allà mateix, no habitacions com a tal, sinó habitacions, vull dir, de la federació, sinó un Hotel Hilton, i aquí estem esperant el Barça, que ha aterrat fa qüestió de 15-20 minuts, i aquí sona aquesta música, no sé la que m'has posat, si és la número 1, deixa'm uns dies per escoltar-ne més,
6: no, demà et poso una altra.
22: Més a poc a poc. Sí, i sí, aquí, com bueno, ja ho has dit, són 2:45 de la tarda, aquí una hora menys.
6: Bueno, l'expedició del Barça que ha aterrat en plena normalitat, això sí, amb Frenkie de Jong i Marc-André Ter Stegen a l'avió.
22: Sí, és que són els noms propis. Ens deien des del Futbol Club Barcelona que en el cas de Ter Stegen és que, clar, és jugador del Futbol Club Barcelona, que per tant viatja amb l'equip i amb l'expedició perquè està, evidentment, dins de les ordres de Hansi Flick, però que això no vol dir que no avanci. Avança, diuen, la seva sortida i que marxarà a l'Àjax, ho mantenen, marxarà a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa, el 10% ho pagarà el conjunt de Mitchell, i avança aquesta sortida, però fins que es concreti, doncs, Ter Stegen estarà en la disciplina de l'equip. Si en algun moment ja, finalment, ja el vistiplau durant aquesta setmana, doncs tornarà Ter Stegen, no hi ha cap problema en això. I en el cas de De Jong, igual que Fermín, en el cas de De Jong és veritat que segueix aquest tractament conservador i que no ha decidit no passar per quiròfan. Els batxes del Barça, com venen tots a Anglaterra, com han aterrat ja a Anglaterra, doncs prefereixen que els lesionats estiguin aquí i que puguin estar ser avaluats dia a dia. En el cas de De Jong serà així, perquè han de mirar dia a dia, setmana a setmana, com avança i si aquest tractament conservador respon, si és així, doncs evitarà quiròfan i si no haurà de passar per quiròfan. I en el cas de Fermín López, que se l'espera per l'inici de la Lliga, després de la lesió que ha fet que no anés al Mundial, doncs Fermín López també està en aquesta expedició. I altres noms com el de Marc Casado, Gil, que encara no ha decidit el seu futur, encara no està clar el seu futur, però està aquí perquè, com és el cas del porter alemany de Ter Stegen, és jugador del Barça, per tant està a la disciplina del Barça. I Adeyemi, que és el fitxatge del Barça, el divendres no va jugar a l'amistós contra l'Europa, però està aquí i és la seva primera convocatòria com a jugador culer.
6: Fins divendres, com hem comentat, no hi haurà aquest amistós davant del Birmingham. La jornada on està previst que arribi el president Laporta, Deco, avançarà dos dies, arriba dimecres. Fins dimecres no el teniu allà.
22: Fins dimecres no tenim, no, el director esportiu del Futbol Club Barcelona. Laporta, en principi divendres, ara ha aterrat el vicepresident Rafa Juste, també Alejandro Echevarría i Bojan, que són les tres persones, diguem, que porten, encapçalen aquesta comitiva, aquesta expedició. No hi ha més directius, perquè al no ser una gira de pretemporada, sinó una concentració, han decidit que han de ser els mínims, només la gent propera en clau esportiva. De fet, ara Gil ja entrenaran, o sigui, aquesta tarda arriben a l'hotel, descansen, i a la tarda a les 6 entrenaran, entrenament a porta tancada. El primer dels entrenaments, Hansi Flick li han donat el que vol, que ell no volia una gira, no volia aquestes gires a Estats Units o a Corea del Sud o al Japó, on es regaten molts calés. Ell preferia una estada tranquil·lament, una concentració com a tal, de 7 dies, que és el que tindrà amb aquests dos amistosos, divendres contra el Birmingham a porta oberta i després a porta tancada el dilluns contra el Preston. A més, deixen dir-te també que aquesta tarda, bueno, vespre serà ja, aterrarà el València a Birmingham i s'allotjaran al mateix St. George Park que el Futbol Club Barcelona. El que passa és que és tan gran, tenen més de 12 camps i a més els camps recreen Wembley, o sigui que tenen espai de suficient perquè pugui venir fins i tot un tercer equip de la Lliga si vol, però vindrà el València i estaran compartint espai.
6: A més, quan el Víctor diu que els camps d'entrenament de St. George Park són una recreació de Wembley, se'n refereix també a que tenen les mateixes mides que l'estadi emblemàtic anglès. Et poso deures, Navarro? Alguna cosita, algun suspirito de Juste estaria bé per demà?
22: Estaria bé. Nosaltres ho treballarem, jugadors, que ens puguin atendre, algun jugador, veurem. Aquesta tarda tenim reunió amb la gent que s'encarrega d'això al Barça i ens explicaran ben bé com funciona tot. Ara aquí esperem a l'expedició, que tenen uns 50 minuts per carretera, o sigui que en uns 50-45 minuts, doncs veurem ja l'expedició del Barça arribant a aquest hotel Hilton, on ja espera la cadena Cope.
6: Molt bé, el Víctor Navarro, que ens explicarà els ets i uts de l'estada del Barça a Anglaterra, aquesta estada de pretemporada. Fins demà, Víctor, estem en contacte.
22: Una abraçada a tots.
6: A aquesta hora, 3 i 34 minuts, anem a parlar d'un d'aquests futbolistes del grup de jugadors del filial que estan reforçant el conjunt, a l'equip de Hansi Flick en aquesta estada de pretemporada. Parlem de l'Àlex González, que diuen ha estat una de les sensacions en aquest últim amistós que el Barça va jugar a porta tancada davant de l'Europa, 4-1. Parlem d'aquest extrem amb Origen Damm, amb un personatge que el coneix molt bé. És el director esportiu de l'entitat de l'ADAM. Albert Puigdollers, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
6: Bueno, gràcies per atendre'ns el primer.
1: De res, amb vosaltres.
6: Et diré una cosa, Albert. Mirant cosetes per parlar amb tu aquesta estoneta, m'ha sorprès una mica el, anem a dir-ho, pique, si més no és el que em dona el meu algoritme, el pique que hi ha entre partidaris de l'ADAM i partidaris de la pedrera del Barça a l'hora de catalogar l'Àlex González com a canterà de l'ADAM, canterà del Barça.
1: No. Nosaltres, home, és una evidència que ha estat molts anys amb nosaltres i que estem orgullosos de que hagi estat amb aquests anys amb nosaltres. Ara no sé si són, si han estat 7 o 8 i al final doncs contents que pugui fer el salt a una gran cantera i per tant jo crec que és un reconeixement compartit segur. O sigui, sí que és cert que ara suposo el Barça, els que comencin a pujar al primer equip doncs els consideren canterans i evidentment ha acabat l'etapa per final amb el Joan i de menys, per tant també ho és.
6: A tu segur que el de l'Àlex no t'agafa de sorpresa?
1: No, la veritat és que no. Home, sí que m'agafa per sorpresa aquest boom, no? Immediat. Sí que és veritat que la marca Barça ja ho té, no? Al final d'aquesta repercussió que té el ser jugador de Barça, pues, té aquestes coses i que quan tens cert rendiment doncs es magnifica tot i ara és una miqueta el seu moment mediàtic, però sí que és cert que futbolísticament teníem clar doncs que ell té les capacitats segur per ser un un gran jugador i a partir d'aquí pues, dependrà de molts elements i d'aquesta maduresa per poder demostrar les seves capacitats.
6: Fent una mica la radiografia, parlem d'un extrem polivalent amb una capacitat de creixement i d'evolució indiscutible.
1: Sí, bueno, sobretot és un nano que amb nosaltres va estar molts anys jugant davant de centre, per això suposo aquesta capacitat col·legiadora que té. Sí que és cert que a l'etapa juvenil doncs, el vam començar a reubicar una mica més en banda, perquè potser no era aquell davant de centre. Nosaltres jugàvem una mica amb l'estructura doncs, similar també de jugar amb dos extrems i un davant de centre sol, i potser no era aquest clàssic davant de referència, tot i que és una posició que ell pot ocupar, i el vam anar desplaçant, doncs cap a la banda, doncs perquè té aquesta capacitat sobretot d'arrencada, té un tren inferior molt potent i té aquesta capacitat d'arrencada de deixar son, doncs de tenir aquesta capacitat de desequilibri més la finalització que és de màxim nivell, que és el que el fa diferent, no? Aquesta capacitat de poder ser un extrem doncs, que marxa a l'1x1 i que a més doncs, té aquesta capacitat realitzadora que vulguis o no. Més enllà de que ens agradi molt perfils d'extrems i habilidosos i això, però els números també són importants i crec que aquest registre doncs, l'Àlex el compleix.
6: Evidentment, el nano ara viatja a l'estat d'Inglaterra a fer les coses el millor possible, agradar tot el que pugui i més al Hansi Flick, i després vindrà una segona etapa, un segon període, quan es reincorporen els internacionals i, evidentment, el rol de l'Àlex i dels canterans sigui un altre. Aquest punt és determinant tenint en compte que el filial del Barça és segona ref?
1: Bueno, jo crec que l'Àlex està en un punt on ha de seguir millorant, seguir creixent, són molt joves i al final aquestes... I conviure amb aquesta exposició mediàtica que està tenint doncs, també el farà créixer, saps? L'expectativa que generi cap a ell, perquè al final ser futbolista representa també és assumir aquestes coses, no? I crec que ara ho està experimentant, potser no serà fàcil ja doncs, el primer partit que tingui que sortir a pretemporada, doncs, amb tot el que s'ha parlat, la primera pilota ja me l'imagino, doncs, la responsabilitat que ell tothom estarà esperant ja, aviam què fa l'Àlex, no? I crec que forma part de ser futbolista i assumir això, i crec que li anirà bé en aquest sentit. Després, evidentment, tot just porta 2-3 mesos amb el Barça, crec que es va incorporar, no s'hauria dit, si va ser a l'abril, al març, abril, saps? Que havia estat doncs, 7-8 anys amb nosaltres, més enllà de que siguem una cantera, doncs que sí que estem competint al màxim nivell i que estem també rodejats de molt bons jugadors, però això és una altra història i estem parlant del primer equip del Barça, per tant ell ha de fer això i sobretot demostrar que pot ser un jugador vàlid en el filial, perquè també tindrà companys que ara s'està parlant de l'Àlex i després es parlarà d'uns altres i acceptar tot aquest procés.
6: Mm-hmm. Parlant d'altres noms, el fenomen Dam, l'Adam sempre ha estat un per fer jugadors, un vivero impressionant, però clar, és que això ha anat a més perquè resulta que, clar, parlem de Joan García, parlem de Víctor Muñoz, parlem d'aquests jugadors que acaben de guanyar el Mundial i que tenen origen i marca inicial Dam.
1: Sí, per sort crec que estem treballant bé, hi ha molta gent implicada en aquest procés, doncs perquè els jugadors doncs, puguin créixer i millorar, i crec que s'està en una línia de treball doncs molt bona i està donant els seus resultats, no? Més enllà de a vegades ens centrem en el dia a dia, les competicions, si guanyes, no guanyes, i crec que tots els clubs en general, no? Que a vegades hem de ficar el foc en la millora del jugador per tal d'ajudar-los en aquest procés formatiu per arribar als que puguin, evidentment amb la dificultat que representa el futbol professional, no? I en aquest sentit, doncs tant el Joan García, que va estar en una etapa inicial de la seva formació amb nosaltres i veure on ha arribat, i sobretot doncs, el Víctor Muñoz, que va estar, crec que parlo una miqueta per nosaltres, el que ens fa especial il·lusió, evidentment el Joan García, per suposat del nivell que està, i sobretot del que deies, jugadors que estan en l'etapa final amb nosaltres, no? Tant l'Àlex com el Víctor han jugat amb el nostre juvenilà, no? I que del nostre juvenilà amb 2-3 anys, el Víctor, per exemple, pugui estar traspassat al Liverpool en un traspàs de, crec que han sigut 40 milions, o l'Àlex, que ara pues, estigui fa 3 mesos aquí, doncs, i ara estigui amb el primer equip del Barça demostrant un gran nivell, doncs crec que parla una miqueta de tots els professionals que estem aquí treballant i d'aquesta vessant formativa que de la qual ens sentim orgullosos.
6: I que, evidentment, això és, podeu treure pit i, no sé si em compraràs el terme, parlar del genoma d'AM.
1: No, bueno, tampoc no ens ho plantegem molt, no? Al final crec que sí que és cert, no? Més enllà de l'Àlex, doncs que va estar amb el juvenil nostre l'any passat, però hi ha doncs, la gran part de la plantilla que va estar l'any passat amb nosaltres, pues, algun ha anat al Madrid, un a l'Atlètic de Madrid, algun a les Palmes, a l'Oviedo, al Mallorca... Bueno, crec que més enllà de l'Ares, que evidentment ara pues, el foc mediàtic del que et deia, però hi ha altres pues, que fan els seus camins cap a altres clubs i ojalà pues, puguin arribar al futbol professional. Com a mínim que els hi haguem donat les eines pues, per poder estar capacitats i tot i la dificultat que representa, no? pues poder gaudir d'aquestes experiències.
6: Marc Casado, Sergio García també a la banqueta, Joan García, Víctor Muñoz, l'últim, Àlex González, d'ell hem parlat amb l'Albert Puigollers, el director esportiu de la Dama. Albert, moltíssimes gràcies, molt bona feina, felicitats i a continuar.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Més coses. Tenim el Sergi Font ja escalfant a la banda per fer un petit temps d'opinió, el nostre tertuliano de guàrdia. Però abans, Oriol Ruiz, bona tarda.
2: Bona tarda.
6: Ja hem sentit abans, va estar Eric García al Tiempo de Juego. Què més coses va deixar el central de Martorell?
2: Sí, el defensa del Barça, vigent campió del món, va passar-se pels micròfons de Tiempo de Juego aquesta passada nit. I el central català deia això respecte a com veia la situació de l'equip en el partit quan ell va entrar al camp a la final.
3: Un poco también a raíz de l'expulsió de Enzo al final, creo claro. Que aún fuimos un poco más dominantes, los teníamos encerrados. Era un poco la sensación esa de que, bueno, nosotros íbamos a tener el balón y atacar y que, bueno, que en algún momento, alguna ocasión, seguro que íbamos a tener.
2: Un Eric que ha necessitat els serveis d'un psicòleg esportiu al llarg de la seva carrera, sobretot per les crítiques fortes que va rebre en els inicis de la seva trajectòria, i així en parlava de la seva importància a la pregunta de Víctor Navarro.
3: Bueno, muy importante. Al final ya hace 5 años que trabajo con él y creo que Ferri 4 o 4 y pico y ha sido muy importante, la verdad. Ya no solo para trabajar todo el aspecto mental, también futbolístico y además como persona, ¿no? Que al final es como alguien más de la familia ya.
2: Tot i tenir el palmarès envejable sent campió olímpic i del món amb el combinat nacional, Eric té molt clar quin és el seu proper gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions amb el Barça.
6: Molt bé, 43, és a dir, 17 per les 4 de la tarda, moment pel tertuliano de guàrdia, Esports Cope. Con la fuerza de ABC, parlem amb Font. Sergi Font. Fontini, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, 007. Escolta'm, que sóc com Miquel Merino, calentant la banda tot el partit pels últims 5 minuts, eh?
6: Ah, però ja ves com lo que l'ha ajudat a Miquel Merino.
4: No, no, molt bé, molt bé. No em queixo,
6: No.
4: Ja firmo per ser Ferran, per ser Ferran, de sortir a la segona part i ficar el gol de la victòria. No, no em queixo mai. No, encantat d'estar amb vosaltres.
6: El que passa és que jo no arribo ni a Marc Pubill. O sigui que jo...
4: No s'ha d'apartar, no et queixis.
6: Bueno, Sergi, què et motiva més? Lo d'aquí, i quan dic lo d'aquí em refereixo a Julián Álvarez, Ferran Torres, etcètera, etcètera, o lo d'allà? Mira, que els 30 que han viatjat, que facin lo que puguin i que ja tornaran.
4: No, bueno, tinc ganes primer de descansar una mica de futbol, ¿vale? Però ja em dura 2 dies aquest cansanci, perquè tinc ganes ja de veure una mica el Barça com rutlla amb les noves incorporacions que ha fet i sobretot si el Real Madrid serà capaç de plantar-li cara amb aquesta plantilla un altre cop, que sembla que Florentino tira cap allà cap als Galàctics una altra vegada, no? Ostres, Mourinho em motiva molt a l'altra banda i tinc ganes de veure aquesta lliga com començarà, com arrencarà, com tirarà i bueno, veure com funciona i si realment el Barça és capaç de mantenir aquesta supremacia que té a lo que és el campionat nacional.
6: Ja que esmentes el Madrid, home, a mi em fa l'efecte que Diamandé és un Olise de quiero y no puedo.
4: Bueno, al final, tu saps que totes les secretaries tècniques, les direccions esportives, tenen les seves prioritats, no? 1, 2, 3, 4. I l'1 no puedo, pues el 2. El 2 no puedo, pues el 3. Ja, això ha passat moltes vegades amb molts jugadors. I després, ojo, que aquests jugadors, que potser són les segones opcions o les terceres opcions, donen millor resultat que les primeres. Bueno, ja veurem a veure com està, però sí que és cert que el Madrid està muntant un equip potent, noms potents almenys. Jo tinc ganes de veure, i sobretot veure també si el Barça és capaç de recuperar el gol després de la marxa de Lewandowski, si amb els jugadors que porta assegura aquesta quantitat de gols que tenia el polac. Tot i que l'última temporada ja no, aquesta última temporada no va jugar tant, però bueno, però sempre era un segur de gol.
6: On veus a Ferran Torres? Aquí o fora?
4: Bueno, ara jo de moment el veig aquí. De moment el veig aquí. Però sí que és cert que si se'n va, el gol que ha ficat en el Mundial, pues jo crec que ha duplicat, triplicat o quadriplicat el seu valor. Amb la qual cosa, faci el que faci, serà bo pel Barça. És a dir, si es queda, és bo pel Barça perquè assegura gol, és un jugador compromès i que aporta treball, i no només gol, també treball, al Barça, i si se'n va jo crec que pot deixar molta pasta. Vamos.

0: nacionales, a nivell nacional, lligues i copes les domina, les té controlades. També és cert que al Madrid, a Florentino, la lliga i la copa, bueno, pues és una mica com que li dona bastant igual, no? Ho centra tot bastant en Europa. Però sí que el Barça ha de donar aquest pas i poder i començar a mirar a Europa. I té molts jugadors que, bueno, que han guanyat el Mundial, té a Lamine Yamal, té jugadors que, bueno, han de donar aquest pas endavant en aquest moment.
1: Miquel Merino, digo Sergi Font, que continuarem comptant amb tu en aquest estiu.
0: Sí, home, sí. Ja anirem parlant.
1: Anirem parlant. Gràcies, Sergi. Abraçades.
0: Una abraçada. Que vagi bé. Adéu.
1: I les 4. Més futbol. Jan Sanés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I de l'Espanyol, què?
2: Doncs comença una nova setmana de pretemporada per l'Espanyol i amb nou estaix. Demà l'equip viatjarà a Anglaterra. Allà farà una gira en la qual disputarà 3 partits amb el Burnley, el Middlesbrough i el Coventry. El conjunt de Manolo González afronta la part central de la pretemporada després d'haver empatat amb el Sabadell. Va ser dissabte la Dani Jarque i el partit va finalitzar 1-1 amb gol de Quique García. Pel que fa al mercat, s'esperen moviments de sortida abans d'arribades. En declaracions a Espanyol Media, Monchi valorava l'actualitat del mercat. L'escoltem.
3: Para que lleguen jugadores hay que dejar espacio, no podemos tener 30 jugadores. Es la tarea más complicada, la tarea más difícil, porque ya negocias en una situación no fácil, jugadores que a lo mejor no han tenido muchos minutos y que no cuentan para el cuerpo técnico. Y bueno, hemos conseguido soluciones ya de temas que ya estaban un poco... Que no tenían camino, el tema de Antonio, el tema de Omar. Estamos muy cerca con el tema de Grajera. Pienso que el tema de Salinas también habrá noticias en breve. Con lo cual, bueno, vamos avanzando poco a poco.
2: Ja confirmada la sortida de Grajera, una sessió amb opció de compra al Burgos, la següent hauria de ser la de Salinas al Màlaga. Recordem, demà l'equip viatja a Anglaterra, dimecres partit amb el Burnley a 3:15.
1: Baixem un grau, passem a la segona divisió, l'apunt del Girona a la de la mà i de la veu de la Marina Herrero.
4: Doncs de moment la pretemporada del Girona està servint perquè el planter es reivindiqui. Quique Álvarez està donant moltes oportunitats als joves, molts d'ells encara en edat juvenil, que estan responent i reforçant la seva candidatura per tenir oportunitats durant la temporada. Més quan veiem que la infermeria continua creixent perquè a les baixes de Porto i Esprilla ara s'han sumat Gazzaniga amb molèsties a l'espatlla, Izan González amb problemes a l'abductor i Morante, que no va poder acabar el partit contra l'Alavés, que per cert va perdre el Girona per 1-0. Però la pretemporada continua. Tot i les baixes, l'equip s'ha de posar a punt per l'inici de la Lliga a segona d'aquí 3 setmanes i ho fa amb una doble preparació. Doble partit aquesta setmana, dimecres contra el Castelló, equip de la mateixa categoria, i dissabte 1 d'agost, una nova prova més exigent, es veuran les cares amb el campió de la Premier, l'Arsenal, a Montilivi.
1: Del Sabadell, recordem, l'empat a 1 en l'amistós davant del Espanyol, i pel que fa a l'Andorra, victòria 0-2 al camp del Nàstic. Els andorrans presenten aquesta tarda Nacho Quintana, ha parlat pels mitjans del club, una de les incorporacions estrella, Pau López, ens diu què li va portar al Principat.
5: Sempre he tingut la sort d'estar equips grans, d'estar equips on lluitàvem per estar a Europa, per guanyar les lligues. I em venia de gust canviar una mica aquesta mentalitat. No sé quan em quedem a jugar a futbol, però porto un temps a futbol. I em quedava l'atenció a Andorra, en el sentit d'un club que ha crescut de zero, un club que ha anat cremant etapes molt ràpid, amb un sistema de joc que agrada, sobretot al jugador. I em venia de gust formar part d'un club així, no? De seguir creixent, intentar portar el meu petit cà d'arròs per seguir creixent al club.
1: I per rematar l'actualitat del futbol, Edu Badia, bona tarda.
6: Hola, Gil, què tal? Bona tarda.
1: Arrenca el año uno después de Alexia en el Barça femenino.
6: I ben d'hora, a 2:15. Ha tornat a la feina el conjunt de Pere Romeu. Primera setmana de treball amb les habituals proves mèdiques i físiques i amb les 3 cares noves d'aquesta temporada, les defenses René Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça després de jugar a l'Everton, i de la portera nord-americana Tyler McCamey, que arriba lliure del Dallas i firma per 2 temporades. Això pel que fa a les cares noves, un mercat d'estiu renovat després de les sortides d'Alexia, com deies, Mapi León, Ona Valle, Txell Font i Salma, que finalment jugarà a l'Olímpic de Lió fins al 2030. Demà, primer entrenament a les 9 del matí a Sant Joan d'Espí, a la Ciutat Esportiva, amb Aitana al marge.

0: Ja, la migcampista arriba tocada després de les molèsties que encara té el turmell esquerre després de la seva lesió greu de l'any passat.
1: Se'm deia de la lesió, que eren entre 4 i 5 mesos, que crec que vaig fer 5 mesos i vaig començar a jugar. Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius. El que passa és que aquests dolors adaptatius s'estan allargant massa i jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de punxar cada partit, voltarem per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
0: No són alarmes, diu Aitana. 5 jugadors del filial començaran la pretemporada amb el primer equip. L'objectiu per reforçar l'atac segueix sent la jugadora del City, la brasilera Caroline Nicolí. No hi haurà gires ni amistosos de llarga distància, toqué de casa. El primer amistós Hill serà el dimecres 12 d'agost a les 7 de la tarda al Johan contra el Montpellier.
2: 16 dies de vacances crec que li queden al Joan Batllori, que diria allò de fins aquí el futbol.
3: Esports, Cope Catalunya Andorra.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Si pasa, lo contamos.
6: Siempre pasan cosas y la recuperación de todo lo que le venimos contando.
7: Pues efectivamente, Carlos, fíjate que...
5: Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6.
8: Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa.
5: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
3: Esports COPE.
2: 5 i les 4, de mica en mica, el Barça de bàsquet ha omplert el seu vestidor al Palau, Chico Nuevo Oriol.
9: Sí, es tracta de l'americà, del britànic Tosan Ebouman, de 25 anys i 2,03 metres d'alçada. S'ha convertit en el novè fitxatge del nou projecte basquetbolístic blaugrana i ocupa la posició de 4, la de l'epivot. Firma fins 2028 i prové de la G-League, la lliga de desenvolupament de la NBA, d'on en va ser l'MVP de la final amb 18,5 punts i 4,5 rebots de promig. Un Barça que també venia a denunciar divendres passat a Tyrese Martin, l'alè nord-americà de 27 anys i 1,98 d'alçada, que pot jugar en la posició d'escolta, firmava per una temporada i va deixar el següent missatge.
10: Hola, seguidors del Barça, aquí en Rais. Vull dir-vos que estic molt agraït de poder venir aquí i vestir la samarreta del Barça. Tinc moltes ganes d'arribar, competir al costat dels meus companys, donar-ho tot i aconseguir tantes victòries com sigui possible per vosaltres i fer aquesta temporada sigui divertida. Ens veiem aviat.
9: Un últim apunt de bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat aquest matí la incorporació de l'escolta estatunidenc Colby Jones, qui també prové de la G-League, on va ser rival de Bowman.
2: Era una assignatura pendent i continua sent assignatura pendent per la selecció espanyola femenina de waterpolo la Copa Mundial, Marina.
11: Sí, perquè no va ser la final que desitjaven. La selecció espanyola femenina va perdre 13-9 contra els Estats Units. Es resisteix l'or a la superfinal de la Copa del Món de waterpolo. Tot i això, han aconseguit el millor resultat de la seva història en aquesta competició, emportant-se la plata en una final en la que van estar per darrere el marcador pràcticament tot el partit i on els Estats Units van aprofitar molt bé les superioritats numèriques liderades per Emily Ousman, que va fer 6 gols, i una Amanda Longan, que va ser un mur sota pals amb 10 parades. Però a més, en l'últim quart, les espanyoles no van estar encertades de cara a porteria i no van fer cap gol.
2: Caldrà continuar lluitant, doncs. Recordem que en el món de la natació, aquest divendres, arrenquen els campionats d'Europa amb les diferents modalitats. Piscina, aigües obertes, etc etc. I el que va acabar ahir a Màlaga van ser els campionats d'Espanya d'atletisme, amb notable, més que notable, participació catalana. Per exemple, la victòria en els 1.500 de Marina Martínez.
12: Aquesta temporada he tingut molts problemes, ja vaig saltar la coberta per problemes d'Aquiles i no em va donar temps a començar la temporada molt aviat i al final m'han faltat curses perquè jo crec que estava en forma per aconseguir aquesta mínima, però entre les molèsties i tal, no he tingut el temps suficient ni he trobat la cursa adequada i llavors m'he quedat a molt poc, però ara pensant, o sigui, com estic actualment, crec que tampoc arribava a l'europeu perquè segueixo moltes molèsties i res, per mi la temporada ha acabat de 10, he guanyat aquest títol que no l'havia guanyat mai i estic més que contenta.
2: Destacats els títols de Pol Ferrer, per exemple, el decathlon de Martí Sisè en el concurs de salt d'alçada i de Jaime Guerra en el salt de llargada. I, com no, victòria de la gran favorita als 200, Jael Bestué.
7: La veritat és que em sento molt bé, estic molt contenta i confio molt en el treball que estem fent. Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham, ja el Panther m'ha promès que arribarem en la millor forma i bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible, òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: Pels no iniciats, el Panther és l'entrenador de la Jael Bestué. Una Jael Bestué que estarà segur en la llista que dimecres donarà José Peiró, el seleccionador espanyol, de cara als europeus de Birmingham. Senyor Badia, què ens deixem per explicar?
0: La banqueta d'Itàlia, ràpidament, després del no de Guardiola d'Ancelotti, tot apuntava un nom, el d'Andrea Pirlo, estava tot lligat, però tot ha saltat pels aires quan s'ha conegut que és l'ambaixador d'una casa d'apostes russa. L'àrbitre de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, l'eslové Slavko Mincic, s'ha retirat als 46 anys, segons ha confirmat la Federació d'Eslovènia, i Courtois, estigui tranquil, Gil ha parlat amb la premsa del seu país, diu el porter del Real Madrid, que ja no té molèsties després de lesionar-se contra Espanya al Mundial i que estarà al 100% després de les vacances.
2: He quedat tranquil quan el Sergi Font ha dit que li agradaven els fitxatges de Mourinho. Quin creieu que tindrà més protagonisme a la temporada del Barça? Héctor Font, Gerard Martín, Marc Bernal o Marc Casador? Guanya Marc Bernal, 62,5% de preferències. En clau espanyol, pregunta del dia: quines sensacions us està deixant l'equip en aquesta pretemporada? És massa d'hora, encara per valorar, 69,1% de preferències. Ho hem de deixar aquí, tot seguint les notícies de les 4, aquesta tarda, 8:45 de la nit, Deportes Cope, i després El Partidazo, amb Luis Munilla. Gràcies a tots, adeu-siau, demà tornem.